0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: aquest estiu?
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de quedar.

Aquest estiu a Instituts Odontològics et cuidem més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals fins a finals d'agost. Demana cita al 900 131 002 o a ioa.es.

0: mica tocats de l'ala.
1: És normal que ara estiguem malalts d'estiu.
0: RAC 105, la teva música.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: I bona hora, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Matina Codina a RAC 105, 20 de juliol, 20 de... I encara una mica desorientats per la son i per les celebracions del títol de campions del món de la selecció espanyola que no m'han deixat dormir. Arrenquem aquesta edició 1098 del show matiner de RAC 105 que s'allargarà un dia més fins a les 11 del matí. Espero que estigueu molt bé fent el que feu, la ràdio en directe. Durant 5 hores d'entreteniment, de bon rotllo, d'informació general, de servei, de molta tonteria, la que ja coneixes aquí a RAC 105. Com sempre, iniciem amb les salutacions cordials i també aquest breu resum de com pinta el temps. Avui viurem una jornada majoritàriament assolellada i marcada per un augment de la calor amb temperatures màximes que fregaran o superaran els 40 graus a les comarques de Ponent. Per tant, no cedeix, no retira la xardor, la xafogor, la calor. Sembla que serà la tònica aquest any 2026, aquest estiu que ja fa unes quantes setmanes que ens acompanya. I parlant de setmanes, arrenquem l'última de la temporada aquí al Matina Codina. Fins divendres estarem al peu del canó i ho fem amb la il·lusió de deixar el pavelló ben alt abans de dirigir les nostres passes cap a la tovallola, on ben aviat ens hi estirarem i ens hi revolcarem com si fóssim lleons marins. Però abans encara ens queda moltíssima feina per fer, començant pel programa d'avui, que òbviament servirà per parlar del triomf de la selecció espanyola de futbol de la Roja a la final d'ahir a Nova York, al MetLife Stadium, contra una deslluïda albiceleste de Lionel Messi, que va fer que Espanya acabi de sumar la seva segona estrella i s'hagi convertit en campiona del món de futbol gràcies a un gol del tauró Ferran Torres, tot just començar la primera part de la pròrroga.
2: Saca el balón, Pedro Porro pone el centro, llega Nico, quiere rematar, mira esa pelota, ¡gol! Concediera un gol que le habían anulado, y ahora en el partido definitivo llega el de Foyos para marcar el gol que nos puede dar la Copa del Mundo.
3: Con Facundo Medina ahora, el centro muy pasado, buscando a Nico, Nico de cabeza, el remate.
1: Aquestes eren les narracions de primer DAZN i després Radio Televisió Espanyola amb un Juan Carlos Rivero que també va fotre la pota ahir i ho escoltarem aquest matí. També repassarem les actuacions musicals que hi va haver durant la mitja part, els famosos que es van poder veure gaudint a la graderia, i analitzarem de dalt a baix els moments més destacats de la gran final de la Copa del Món de Futbol. A més, com cada dilluns, ens posarem el dia després del cap de setmana amb les notícies errònies al desinformatiu del Sergi Ferrer. També començarem les eliminatòries per decidir quina ha estat la millor pífia de la temporada aquí al Matina Codina i descobrirem una nova història de no superació amb el nostre Albert Om. I com sempre, els millors virals del dia, els titulars més folls de la jornada, l'última hora del temps i del trànsit i tota la informació i energia que necessites per arribar ben endollat i feliç al matadero. Benvinguts, doncs, en aquesta edició 1098 del Matina Codina, que avui en honor a aquesta segona estrella de la Roja, comencem amb superestrella, perquè això d'ahir no és una estrella, és una superestrella. Aitana, iniciant el Matina Codina, bon dia!

0: veu que el Ferran Adrià, el cuiner, bon dia, Ferran.
1: Molt bon dia.
2: Hola.
0: Era de braços com dir bon dia, eh?
3: Ja has dit, exactament
1: el que he dit.
4: Són 6 lletres, eh?
0: Ferran Adrià es veu que ha reclamat més producte espanyol als esmorzars dels hotels de 4 i 5 estrelles.
3: Doncs sí, i ara mateix estic obrint el guió perquè se m'ha tancat per explicar justament aquesta notícia. I és que el Ferran Adrià ha criticat això, que molts hotels de 4 i 5 estrelles no donen prou protagonisme als productes nacionals, sobretot als esmorzars, el típic bufet, no? Sí. Que no hi ha el menjar que ha d'haver. Durant el Fòrum Internacional Turium d'aquest 2026, el xef ha defensat que els visitants haurien de trobar una gastronomia més representativa del país.
0: Tipus què?
3: Què vol dir? Ell ha posat un exemple, per si algú no ho entén.
1: Ara si m'obtareu.
3: Clar, diu, per qui no ho entendria, és com si a un hotel d'Itàlia ofereixes vinagre de Jerez.
1: Exactament.
3: M'explico? Aleshores proposa que els hotels incorporin com a mínim un 50% de productes espanyols als bufets de l'esmorzar.
1: Exactament. Això als hotels espanyols. Clar, perquè si és un hotel mexicà, pots un
0: hotel mexicà. Ferran, si tu tinguessis un hotel de 4 o 5 estrelles, quins productes podríem trobar al bufet lliure del
1: que fossin de la zona aquesta, la que està. Clar, el que és molt raro que tu vas a un hotel, per exemple, a Mallorca, i en lloc de trobar-te por la sobrasadeta, l'ensaimada, te troben les alubias blanques aquelles amb tomate asquerosa, o la sarxitxa, el bacon,
0: l'esmorzar continental.
1: Això és una merda, els huevos de muertos aquells.
4: Huevos benedict, qui és el benedict? Que me coma los huevos a mi, el
1: benedict. Que rico.
0: Però jo gaudeixo molt amb l'esmorzar continental, em foto fins les celles de xistor.
3: El Ferran Adrià ha dit els productes que podrien formar part d'aquests bufets que els tenim aquí.
1: A veure, quins he dit?
3: Has dit oli d'oliva verge extra andalús, català o mallorquí?
1: El de Jaén. Jo apuntaria el de Jaén.
3: Tu sí, però estem parlant del Ferran Adrià. També tomàquet, d'aquests de penjar de pa amb tomàquet.
1: Tomàquet de penjar.
3: Formatges artesans de diferents territoris. Embotits ibèrics i productes curats. Mel i marmelades artesanes, diu que en falten. Pa de massa mare de forners locals, molt important.
1: De forners locals. No queda ni un forner local a tot Catalunya, pràcticament.
4: No, ni un.
1: A Barcelona,
3: també el cafè torrat a Espanya, encara que el gra sigui importat, ha fet aquest matís. Fruita de temporada de proximitat i pastisseria tradicional, és a dir, ensaïmada, coca, magdalenes, coses d'aquí de la terra.
0: Molt bé, sí senyor, Ferran.
3: Tant Ferran, reivindicant el producte de la terra.
0: Ara. I a més, està molt bé que ho digui ell perquè és una estrella internacional.
1: Això
0: fa que el món ens miri.
3: Deixa'm acabar dient que també ha reivindicat una hostaleria més accessible per tothom. Ha dit que els restaurants i hotels on es menja bé, que siguin preus que pot assumir molta gent, perquè si no, no pots en aquests llocs.
4: Pregunta-li al Ferran quan val un menú així senzillet al seu restaurant.
3: Què val un menú? Què valia un menú al Bulli? Ara és que t'han tancat.
1: És accessible per tothom. No te coses que puguis pagar, però l'entrada era lliure.
3: El restaurant del seu germà, de l'Albert, són uns 600 euros al menú maridatge.
1: Pues ya, tan y friendly que bo.
3: Per tothom.
5: No damos populismo, ¿vale, Sergi?
6: Matina Codina.
7: La meitat de Catalunya ja ens escolta a nosaltres. I l'altra meitat no té criteri.
6: Matina Codina, amb Ernest Codina.

0: parlem del Burger King. Ellos las prefieren muy gordas, gordas, gordas, gordas, super gordas. Perquè la cadena de menjar ràpid ha trencat la col·laboració amb El Xocas, que és un famós youtuber, per una polèmica, Mar Puga.
1: Sí, Burger King ha posat fi a aquesta col·laboració. El Xocas, per si algú no el coneix, és un creador de contingut bastant famós a YouTube i Twitch, sobretot.
2: El puto mejor creador del mundo.
1: Aquest és.
3: Calma-te, Xocas.
1: I després de la polèmica generada pels seus últims comentaris a les xarxes socials, l'streamer ha rebut moltes crítiques per unes declaracions que s'han considerat bastant masclistes sobre l'actriu Esther Expósito i també per presumir dels diners que havia guanyat en la campanya publicitària de Burger King.
4: Piba, por su pensamiento político, doctrina, etcétera, no te vale la pena estar con una tía tan atractiva. Es mejor estar con un 6, te lo aseguro. Yo te pongo a Snoopy mil veces por encima de esa tía, a mi chica. Por pensamiento, por simpatía, por forma de ser y, por supuesto, porque está buenísima. Pero no es lo más importante. Lo importante es que no es una colgada.
5: Es un poco cerdita y cochina,
4: ¿vale?
5: Vuestra madre me habla por WhatsApp. La tengo bloqueada, la... Que es muy pesada, sí, tengo entradas, ¿qué pasa? También tengo dinero para enterrarte. He ganado más en una promo de Burger King que tus padres en 20 años trabajando. Venga, sí.
6: Ah, Déu, que desagradable.
1: Molt desagradable.
2: Bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde está el problema, joder?
1: Hombre, todo es mejor estar con...
0: Que eres un inútil, eres un inútil. Y yo tampoco voldria que patrocinessis res que tingués a veure amb mi.
2: Però perquè tu eres gilipollas. A mi que m'importa el que tu pienses.
0: Mira, te corto el micro ja.
7: Pot ser que li hagi dit que la seva dona és un 6?
1: Sí, sí, no, o sigui, cada cosa que diu és com...
2: Mi novia és un 6, és mejor estar con una fea de cojones como mi novia, que és un 6, que no con Esther Expósito, que
3: sí que
2: está
3: muy buena. No posis notes a la gent.
2: Poco notes porque me sale de los cojones.
0: Bé, tu mereixes i...
2: Esto es un juego, eh?
0: I si cap mai més guanyes un duro publicitat, jo seré el primer en aplaudir. Vinga, acabem amb l'àudio viral del dia, Xavi Cazorla.
2: Sí, i el d'avui és d'una persona d'aquest estudi.
1: Què?
2: Perquè avui els vols de fet, això passa cada dia, els vols de 3 quarts de 7 del matí es fan les efemèrides, val?
1: Sí.
2: Que és una secció innovadora que només l'estan fent 450 programes de ràdio ara mateix, mentre parla. Doncs bé, avui la mare explicava que el Pep Sala, el mític Pep Sala, fa 66 anys.
8: Ah, mira, no sabia això.
2: Que això en si ja és notícia, que Pep Sala hagi arribat als 66 anys.
0: Correcte, sí senyor.
2: I mentre ho explicava ha passat això.
1: No, un cantant, que és Pep Sala, que avui fa 66.
0: I per què poses els pets?
1: És perquè m'hauré equivocat.
0: Molt bé, perfecte.
1: És com si tu em poses Rocío Jurado en lloc de la Pantoja.
0: Escolta, hòstia, però déu-n'hi-do, Mar. Bueno, això se'n va directament a l'Astrícia.
1: Però no poses sau allà al títol?
0: Sí.
1: Ah, veus?
0: Però això és perquè la deu haver entrat al saumell.
9: La veritat... Perdó, és que... No, és que ja se'm queda la veu i tot, perquè, hòstia, de veritat, treballeu...
0: Se t'han congit el coll i tot.
9: El nivell és de parvulitos, de persones i de nens de 3 anys.
2: Ai, Mar.
9: A la Mar li la contracta Coca-Cola i surt amb una Pepsi.
1: Teniu raó, m'he equivocat, he demanat disculpes. Tampoc em m'aixecaré massa més, perquè tothom s'equivoca.
0: És que mai han sigut com dues gotes d'aigua, Pep Sala i Lluís Gavaldà, tampoc.
1: No li poso cara, Lluís.
0: Per mi, un dels diàlegs de l'any. Tens 10 segons per justificar...
1: No m'he de justificar, tothom s'equivoca, però sí que diré que a la cançó posava Sau i un títol, i jo no em sé totes les cançons de Sau, i poso aquesta perquè després hem posat més tard el Watch per tu.
3: Jo espero que perdis el patrocini de Burger King.
1: Res, que ja està.
10: I a casa matina, fes-ho bé. Matina Codina, només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: flipareu perquè hem llegit a Sergi Ferrer que la gent que mira el Mundial es veu que s'engreixa, i no mig quilo, eh?
1: No, molt menys. Aneu en compte, aficionats del futbol. Segons el nutricionista Luis Zamora, que difícil, no? Una S i una Z.
2: Luis Zamora.
1: Seguir els partits del Mundial pot fer-te guanyar fins a un quilo i mig.
2: Ostres!
1: Sempre i quan s'associï cada partit amb cervesa, pizza, patates, refrescos o snacks. O com a l'Alan li agrada dir, una dieta equilibrada.
3: Jo faig molt, això.
1: Els càlculs són aquests. No, dues cerveses i una bossa de patates que tu pots dir aquell dia, mira, avui no m'he passat.
0: Sí.
1: Poden aportar entre 600 i 800 quilocalories. Mentre que si fas el que deia amb un Alan Lillo, que inclou pizza, aletes de pollastre, nachos, postres i begudes, sí, pots anar-te'n directament a les 2.500.
0: És veritat que per veure un partit, una Espanya-França, com l'altre dia, no et demanes un bròquil.
3: No,
0: vull dir, va,
3: és veritat.
0: Per què la dieta és tan fàcil, la dieta futbolística?
2: Per el futbol sempre cervesa i pizza. Sempre.
4: Pizza.
2: Sí.
3: Escolta, no estic gens d'acord amb això.
4: Tu què menges?
3: Jo engreixo de per si. Sí. Jo a mi ve del futbol, és paral·lel.
1: No necessites esperar 4 anys.
3: A mi l'únic que em pot passar ara mateix és que primi.
0: No,
3: perquè ja la pell ja no
0: em dóna més. És que tu entre dinars de directives, a tot el bé de Déu de menjar, home, que se serveix a les llotges, home, i tal, és impossible, sí, que no t'engreixis. President, tot i que jo crec que hi ha un límit, hi ha un tope ja, no?
3: No, jo ja ara estic d'uns efectes rebot, que
1: haurien
3: és com ara, cap a dintre ja.
1: Haurien de donar el teu cos a la ciència si hi hagués un lloc on posar-lo.
0: Connectem amb els botons de la camisa de Jean Laporta.
1: El nutricionista calcula que veient tots els partits d'Espanya i consumint aquestes 1.200 calories extra per partit, acumules 9.600 calories. Llavors, com el càlcul més o menys diu que de 7.700 guanyes un quilo, doncs ja tens el quilo i mig.
0: Llavors, el que has d'anar fent és, a les pauses d'hidratació, tu també escalfes, com si fossis un suplent.
1: Fas
0: unes cremar, és que
4: unes,
0: si no fas dèficit calòric, això és de base, són matemàtiques pures, no t'aprimes.
2: Patates chips amb molt traicionades. Hi havia unes que eren de huevo frito que estaven molt bones.
4: Ollo, ja vist.
2: Huevo frito.
4: Sí, el sabor era huevo.
2: Obries la bossa i era, coño, po, hi ha huevo frito.
0: El món de l'IMASD dels snacks, jo crec que s'han passat el joc ja.
2: Bueno, hi ha gustos
0: de tot.
2: De formatge de cabra amb ceba caramelitzada.
4: Sí, sí,
1: aquí vam tenir un cas de drogadicció, pràcticament, que és l'Alan a 7:45 del matí.
0: Sí, senyor.
1: 7:45, obrint una bossa de Doritos, no?
0: Doritos Tex-Mex.
4: Jo farina a tothom i ningú menjava.
0: I xips de queso curado.
1: I què tal l'experiència?
0: No, el resultat és que deixa l'ambient molt carregat i no pots entrar a l'estudi, llavors. Aquest és el problema. Sergi Ferrer, moltes gràcies.
5: No corris, que arribaràs tard a la feina. Potser sí, però que content que arribaràs escoltant el Matina Codina. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: Lady Gaga, que no ha actuat a la final del Mundial, tot i que ella és nova iorquesa. Tranquil·lament podria haver estat una de les convidades per la inauguració, pel halftime o per la clausura. Però vaja, no ho devia tenir massa bé, eh? Aquí la tenim amb la seva dansa de la mort, que ens acosta a 6:45 del matí en directe al Matina Codina de RAC 105. Moment de saludar una nova veu d'aquest programa. Mai havies parlat aquí. Bon dia, Nil Farrés.
1: Bon dia.
0: Que és el, bueno, el meteoròleg que tenim avui, perquè la Mònica Usar, la punyetera, ja està de vacances, eh?
1: Exacte.
0: Jo crec que és la seva excusa per celebrar el triomf de la selecció espanyola. Vull dir que, ella va dir, bueno, per si es guanya jo vull tenir festa. No, ja està de vacances i avui vindrà el Nil Farrés, que ets del Berguedà.
1: Exacte. Sí.
0: El Berguedà esteu més fresquets o no aquests dies?
1: Home, una miqueta més fresquets, però 1 o 2 graus, per tant, poca cosa.
0: Escolta, la gent està queixosa de la calor, no sé si continuarà aquesta setmana. De moment, avui dilluns has dit que podem tornar a arribar als 40 en algunes zones de Catalunya. Explica'ns això, Nil.
1: Sí, exacte. Avui continua la calor i, a més, els termòmetres s'enfilaran una mica més que ahir. I això farà, doncs, que podem precisament arribar o fregar, fins i tot i superar, els 40 graus a punts del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Per tant, aquests punts de ponent que tenen avís també de calor del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Jo destaco d'ahir al vespre l'aixafogor, perquè jo tinc ventilador de sostre a la meva habitació, però el menjador no, i estava mirant la final al menjador, i escolta, estava suant, però com una autèntica truja, eh?
1: Sí, de fet, a la nit hem tingut valors nocturns que a Barcelona no han baixat dels 25-26.
0: Veus.
1: Calor nocturna intensa, i que els propers dies, ben bé fins dimecres, es continuarà mantenint aquesta calor, aixafogor, a la línia de la costa, i sembla que de cara a dimecres tornaria a baixar o recular una mica aquesta temperatura i ens podríem aproximar més al que tocaria per l'època, tot i que alguns graus per sol.
0: Clar, que l'època, diguem-ne, ja demana caloreta, exacte. Per tant, en cap cas fresca, Nil?
1: En cap cas fresca.
0: Ni de conya. Doncs, bueno, escolta'm, ets de gelats, tu, no sé, tu com combats la calor?
1: Amb gelats, refrescada, piscina, sí. Platja...
0: Sí, a casa tens aire condicionat, tu, per exemple, o no?
1: Sí.
0: Veus? És un dels afortunats aquí, el Nil Farrés. Molta gràcia, doncs avui et tindrem a tu, a veure si ens portes sort i baixen una mica els termòmetres.
1: Tant de bo.
0: De seguida, totes les notícies d'aquest 20 de juliol al matí de Codina. Abans, una dona que sí que va actuar a la mitja part, va cantar Music, la Madonna, i va ser, no sé si has vist l'actuació de la Madonna, Nil Farrés, que sorprèn bastant, perquè primer posen un vídeo... amb un cotxe que representa que estan a dins de l'estadi, per allà, entre bambolines, diguem, amb el Ronaldo, el Gordo, diguem, i Ronaldinho, allà al cotxe. No sé si l'has vist aquest tros, eh? No, doncs va ser bastant surrealista i va ser una sorpresa. Per tant, dos representants, en aquest cas de la selecció brasilera, que estaven al cotxe amb la Madonna mentre sonava Music, però avui us presentem la nova des del seu disc de triomf, Confessions 2, i no només de triomf, sinó de retorn de la nord-americana. Dance Tyria. De seguida, tots els titulars d'aquest dilluns. Arrenquem l'última setmana de la temporada al Matina Codina.

0: aquesta dona, que ja m'agradaria a mi, a la seva edat, moure'm com ho fa ella. 7:15, després del nou hit de la nord-americana, de la reina del pop. Pirip-pip-pirip. Des del matí a Codina de RAC 105, em disposo a repassar-vos alguns dels titulars més destacats d'aquest 20 de juliol. D'entrada heu de saber que Espanya s'ha convertit en la campiona del món de futbol, la seva segona estrella, davant d'una Argentina bastant dòcil, que no va trobar la fórmula de poder arribar a l'àrea contrària, i ni tan sols Leo Messi, que ho va provar, va aconseguir marcar un gol a la Roja de Luis de la Fuente. Un altre dels protagonistes de la final ha estat Donald Trump, que ha intentat ser el centre d'atenció en tot moment. El president dels Estats Units va arribar a l'estadi en helicòpter i ha vist el partit darrere d'un vehicle blindat i protegit per un ampli dispositiu de seguretat. Ara bé, el moment que ha cridat més l'atenció ha estat quan ha entregat la Copa del Món als futbolistes espanyols. Trump s'ha negat a marxar i s'ha quedat al costat dels jugadors mentre aixecaven la Copa, com va fer durant el Mundial de Clubs. Per cert, que Trump ha aprofitat el Mundial, a la final del Mundial, per confirmar que ha fet les paus definitivament amb Pedro Sánchez. Finalment, el president espanyol va assistir al partit, tot i que en principi no hi havia d'anar. Sánchez i Trump es van saludar amb una encaixada de mans i a tots dos se'ls va veure somrient. I en la mateixa línia, Pedro Sánchez va confirmar que la Casa Blanca i la Moncloa tornen a ser amics. Ho deia, en aquest cas, abans del partit de televisió espanyola. Més enllà de la política, un dels moments més esperats de la final va ser el show de la mitja part. Finalment es va allargar 27 minuts i pico, comptant el muntatge i el desmuntatge. Va ser un espectacle al més pur estil Super Bowl, que va començar amb l'aparició estel·lar de Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber, i també van aparèixer per allà Ronaldinho Nazario i Ronaldinho, com comentàvem. També hi havia, com dèiem, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, es va cantar el Die Die, Coldplay va dirigir tot l'espectacle. I parlem d'altres qüestions, perquè hi ha vida més enllà del Mundial. Una setmana més, estem molt pendents del temps, perquè avui torna la calorada, tal com deia el Nil Ferrés. I encara relacionat amb la calor, en les últimes hores, dic torna la calor, però és que no ha marxat, de fet, no ha marxat en cap moment. En les últimes hores, deia, hi ha hagut dos morts per ofegaments, una a Calella al Maresme, on ha mort un nen de 6 anys. Els Mossos ja ho investiguen, va passar ahir la tarda quan la criatura es banyava a la piscina d'un hotel. Fins al lloc hi van anar 4 ambulàncies, un equip de psicòlegs i diverses patrulles dels Mossos i la policia local. És la setena mort d'aquest estiu a les piscines d'arreu del país, i a Castelló d'Empúries, al Baix Empordà, ha mort ofegat un home de 76 anys que s'estava banyant a la platja del poble. En aquest cas, és la 12a víctima mortal de la temporada de bany de les platges. I a causa de la calorada, avui el risc d'incendi és elevat a tot el país. Les zones amb més risc són precisament a la Plana de Lleida i també entre el Camp i el Penedès. Segons el Pla Alfa dels Agents Rurals, en aquestes zones hi ha 37 municipis de mitja dotzena de comarques amb un risc extrem d'incendi. En canvi, els incendis continuen fent estralls en alguns punts de la península. El que més preocupa és el de Mierla, de Guadalajara, que ja és el més gros de tot l'any a l'estat. I, segons els experts, els focs són cada cop més intensos pel canvi climàtic. Doncs bé, avui també hem sabut que l'emergència climàtica fa que els catalans estiguem més tristos. Ho diu un estudi de la Universitat Pompeu Fabra, que ha detectat que les altes temperatures fan que tinguem més ansietat, més frustració i, en definitiva, que tinguem més problemes de salut mental. No sé com ho veieu vosaltres, si la calor us fa estar més tristos, més contents. Comentem després, perquè aquest estudi l'explicarem avui aquí al Matina a Codina. I en Plana de Successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. La víctima va desaparèixer dissabte al vespre quan va sortir a passejar el gos, i la seva família va començar a sospitar quan l'animal va tornar sol a casa. Aquestes són algunes de les notícies més destacades aquí al Matina a Codina. De seguida, molt més. Ja tenim la Mar Puga, que ha dormit poquíssim aquesta nit. Diu que ha celebrat una mica el triomf de la selecció espanyola. Sabrem com ho va viure ella, perquè ja us avanço que es va enamorar de l'àrbitre. Un eslové guapíssim d'aquesta edat que li agrada a ella, i de seguida ho comentem. Res, escolta'm, passen 5 minuts de 6:45, 4 anuncis, i tornem de seguida aquí, a RAC 105. Bon dia!
1: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
2: RAC 105 Barcelona. A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
3: busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures, el Balis Camp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Balis Camp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balis i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalis.com. Aquest estiu viu el Balis Camp, l'aventura de navegar.
4: Busques un vehicle híbrid?
5: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
4: Més eficient, és menys consum.
5: Més potent és més cavalls.
4: Tot a Romauto.
5: Barcelona.
4: Molins de Rei.
5: Mataró.
4: Blanes.
5: I Santa Coloma de Farners.
4: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
5: RomautoNissan.com.
4: Romauto.
6: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
9: RAC 105.
1: A RAC 105, estàs escoltant Matina Codina.
10: Com no voleu que us escoltem? Des del minut zero us escolto. Això és el millor programa de la ràdio, vamos, d'aquí a la lluna. Enhorabona, equipàs.

0: amb la teva germaneta, tota la família d'Ausà, contents aquest estiu, gaudint de les vacances a prop de la piscina amb la Julieta que s'ha mullat la samarreta. Com s'enganxa aquesta? Bon dia, Marc Puga.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, home, de dilluns. Home, sí, l'últim dilluns de la temporada.
1: Que fort, eh?
0: Ha passat ràpid, t'ha passat lent.
1: M'ha passat molt ràpid. Ahir estava a casa i pensava, uai, ja està, has fet una temporada al Matina Codina. Se acabó.
0: És l'última o renoves?
1: Home, no, renovo. Mira, ja puc donar l'exclusiva a la gent que està desperta ara.
0: Sí.
1: Al setembre tornaré a estar aquí.
0: Aplaudiment-me-la.
1: Em vols o no?
0: Home, només faltaria.
1: Ah, no depèn només de mi, això.
0: És un dels descobriments de la història de RAC 105.
1: Que bonic.
0: Què, com has dormit? Has dormit poc, no?
1: He dormit perquè... molt poc. Vaig veure el Mundial fins al final, em vaig quedar a veure tota la celebració, allò, com van aixecar la copa, com es va posar el Donald Trump a la foto amb tots els jugadors d'Espanya.
0: No marxava, eh?
1: Un partit...
0: És que em venien ganes de dir, però vols sortir de la foto, sisplau?
1: Un partit molt emocional, la veritat. Vaig passar-ho malament, jo, que saps que el futbol no m'interessa, però aquestes coses, els Mundials, sí. Saps què vull dir-te? Aquests partits importants, sí. I va ser, la veritat, molt emotiu i em va agradar molt. Per tant, no he dormit.
0: Què és el que et va agradar molt? L'àrbitre, sobretot, deia.
1: L'àrbitre em va encantar. El que passa que a mig partit ja em vaig enfadar, perquè van jugar molt malament els argentins, això és així. Ja només... Jo pensava, m'és igual qui guanyi, perquè pel Messi, mira, em feia il·lusió que guanyi Argentina. Però, veient com es va portar l'àrbitre, amb el comportament dels argentins, que van jugar molt brut, vaig pensar, ostres, tio, molt guapo, però no ets just, sí, no? I a mi no m'agrada que guanyi.
0: Et va traure, diguem-ne, la carcassa del senyor.
1: Sí. I després
0: que
1: ja.
0: S'ha de dir que era un tio atractiu.
1: Home, tremendo, no?
0: És el típic tio que surt a un anunci d'assegurança. Saps, allò de mitjana edat, amb les seves canes,
1: anys.
0: Estava fort.
1: Sí.
0: Ah, veig que tens totes les dades, perquè vas penjar fins i tot a Instagram, doncs aquest enamorament fugaç.
1: Molta gent em contestava.
0: Que va durar poc. Què deia la gent?
1: No, molta gent em deia, és veritat, està tremendo, no sé què, solo te fijas en eso. Dic, home, pues sí, la verdad, perquè jo los partidos de futbol... Després ja em vaig interessant pel futbol. Mira, tu, no. I vaig, ara conec amb els jugadors. Em agrada molt com va jugar el Nico Williams.
0: Sí.
1: Diu, ullo, és molt bo, aquest tio. Molt bé. El Messi vaig trobar que no... No va fer gaire res.
0: Però és que Messi és d'aquests que pastura, passeja i després
1: sí.
0: et fot el gol, que quasi marca des del mig del camp, no sé si ho vas veure.
1: Sí, bueno, quasi.
0: Slapko... Vincic.
1: Aquest.
0: L'àrbitre del
1: partit. Aquest. Oh, tremendo.
0: Va. Escolta'm, doncs va, res, bon dia a tothom. Anem a fer les efemèrides. Vinga. Com cada dia a aquesta hora, des del Matina Codina, despertant el país. Però primer posem-hi una mica de context. Què es commemora avui 20 de julio?
1: Julio, doncs mira, el 2007 el jutge va ordenar el segrest de la revista satírica i d'humor El Jueves.
0: Home, que per cert està d'aniversari la revista El Jueves, no em preguntis quants en fa, però vaig veure l'altre dia que
1: està d'aniversari. Doncs va ser per un presumpte delicte d'injúries a la corona. Vinga, ens
0: anem. Home, per aquella foto, suposo, del rei, sí, del
1: suposo que va ser per això,
0: que tenia la Letizia 4K i això no va agradar gaire. Més coses, va.
1: Anem a Mèxic. I és que el 1923 Pancho Villa va morir assassinat a l'entrada de Parral, que era aquell líder de la revolució mexicana. Vinga, i el 1969 Armstrong i Aldrin es converteixen en els primers éssers humans en trepitjar la Lluna. Va ser un 20 de juliol que va fer, bueno, que va passar aquest fet històric.
0: Sí. Ara amb la missió d'Artemis 2, molta gent continuava estirant el fil d'aquella teoria conspiranoica que diu que Armstrong mai va trepitjar la Lluna.
1: Sí, sí.
0: Per la forma de les sabates, per la bandera, tot això ja es va desmentir en el seu moment. No tornem a entrar ara en la línia Miguel Bosé. Més coses, va sonar.
1: Vinga, el 1824 Colòmbia aconseguia la independència d'Espanya. I anem, Ernest, amb els dies internacionals. Avui és el Dia Mundial dels Escacs i també, pel que hem comentat, el Dia Internacional de la Lluna. I no només això, avui celebrem el Dia Mundial de les Piruletes i un dia que m'agrada molt, el Dia Mundial de l'Amic. Amigos para
0: siempre. Quants dies mundials de cop, no?
1: Molts. És que hi ha dies que no hi ha res, o hi ha un molt tonto, i avui eren...
0: Torna'ls a dir molt ràpid, els dies mundials d'avui.
1: Escacs. Lluna.
0: I lluna.
1: Piruletes.
0: Sí.
1: I amics.
0: Amics. Quin és el...
1: Aquest,
0: suposo que el de l'amistat, no?
1: Oh, avui és el nostre dia, del 5. Sí. Després ho celebrem.
0: Sí, sí.
1: Tot una abraçada.
0: Jo vaig tenir la meva època piruleta, també.
1: Ah, mira que mono.
0: Sí, sí. Ets més de piruletes o de xupa-xups?
1: Jo soc més de xupa-xups.
0: De fet, el xupa-xup no deixa de ser una piruleta,
1: És veritat, però rodó.
0: És un caramel amb un...
1: El meu príncep em deia xupa-xup, perquè deia que tenia el cap gran, jo.
0: Pensava que no fos per un altre tema.
1: No, pel cap gran i desproporcionat amb el cos.
0: No sé si era molt maco això que et deia.
1: Sí, perquè era amb carinyo.
0: Sí, molt. Vinga, va, aniversaris dels famosos.
1: Doncs mira, avui fa anys l'Andreïta, l'Andreïta comet el pollo, la filla
0: sí.
1: de...
0: Bueno, ja és Andreafa, ja.
1: De la Belén Esteban, avui fa 27 anys. També el Carlos Santana, guitarrista mexicà, en fa 79. L'actriu canadenca Sandra Oh en fa 55. El jugador australià de bàsquet de la NBA, Ben Simmons, en fa 30. I acabarem amb un actor famós per el seu paper a Lost, que és el Josh Holloway, que en fa 57.
0: Doncs esperem que tingui un bon Holloway avui, aquest actor. 3:15, moment de saber quin és el hit que has triat avui per sortir al llit.
1: Home.
0: Mira que tens cançons que parlen de la lluna, eh? Mira que tens cançons
1: sí,
0: que parlen de la lluna.
1: Sí, però avui és l'última setmana, per tant m'he de permetre una mica posar els 5 hits més bons de...
0: M'estàs dient, aquesta setmana Codina faré amb el que em surti del Toto, no?
1: Una mica, una mica, ja m'has renovat, no? Ara ja ho tenim.
0: No tinc temps tampoc
1: ja, no hi marxa atràs.
0: Avui és,
1: avui és el Dia Internacional de la Lluna. I quin és l'himne de la lluna? El que canta el nostre meravellós i català, Sergio Dalma, Yo no te pido la luna.
0: Escoltem-lo aquí en un perfecte català. Yo no puedo...

0: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Tot del dia, que avui és dia 20. Moltes persones consideren el 20 un número relacionat amb un començament. Per tant, és un bon dia per deixar enrere els dubtes, començar la setmana amb optimisme i potser la millor oportunitat no arriba fent soroll, sinó d'una manera silenciosa i serà una petita casualitat.
2: Molt bé, home, aquí som optimistes per definició. Si sou seguidors de la selecció espanyola, segurament avui tindreu un gran dia, eh? I si no, no patiu, perquè nosaltres estem aquí per contrarrestar qualsevol desànim i mal humor. Fem una pausa per la publicitat. Gràcies, Marc.
1: A tu.
2: I de seguida sabrem com estan els ànims en la resta de components del programa. L'Alan Lillo, el Xavi Cazorra, el Sergi Ferrer escalfen per la banda ja per unir-se al Matina Codina. Bon dilluns 20 de juliol, última setmana de la temporada.
3: Codina, de 6 a 11, amb Ernest Codina.
4: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
5: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
4: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Truca al 900-903-743.
6: Verisure. Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
7: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
8: No ho comparteixo.
7: El que he dit?
8: No, la banana. Aquesta setmana, la banana, 0,99 al quilo.
7: I la nectarina, 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
9: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
10: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
11: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
12: I sí. Després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
13: Molt bé.
12: Arribarem a tot?
13: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
14: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
15: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Matina Codina Best Moments.
2: El típic cavall que el poses amb un no? Amb el típic transportí.
16: I perquè van parlar els del RACU amb el president de la Societat Espanyola de...
2: Què?
16: Els del RACU.
1: L'altre dia la meva mare, jo m'estava queixant d'una tonteria, em va dir, Marc, mira, m'estic llegint un llibre on el protagonista... Per veure la vida d'una manera bonica i valorar el que té,
2: sí.
1: Bueno, va fer unes coses amb gent malalta i tal, per tal, i ell valora la vida. I
2: molt ben explicat, tal per tal. Sí. La informació sempre és bona si ens la dona la Mariona. I comencem dient que... Bueno, que hi ha una mala notícia. De fet, hi ha 12 morts a un incendi forestal a Almeria. Des d'on truques, carinyo?
17: Des de Calà.
2: Des de Calaf.
16: Gavà.
2: Què vas cap al casal?
1: Que xulo.
16: Si no ha acabat la frase.
2: Ha acabat la frase, Mar.
8: M'emporta un pepino.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
18: Quan ens escoltes a una retenció i et veuen rient d'aquella manera, es pensen que estàs boig. I realment, escoltar-nos és de bojos. Matina Codina a RAC 105.

0: Va, bon dia, Catalunya. Som els del Matina Codina, són les 7 en punt del matí. A l'Alillo, què tal?
1: Què tal? En directe, sobretot, eh? Que ningú es pensi que anem gravats.
0: Exacte.
1: Perquè hi ha moltes ràdios que no fan ràdio avui.
2: Ara.
0: No, però nosaltres som aquí perquè hem d'explicar coses importants que ha passat en aquest país, com és el triomf de la selecció espanyola, que suposo que has celebrat a Porto lo Alto, no?, pels pobles de Sant Pol, amb les bubuseles i tal.
1: Mira, em va passar una cosa, m'hem passat el Mundial sencer. Et pots creure que quan va marcar Ferran Torres, l'únic moment que no estava veient la tele, estava afaitant el cap, pensant...
3: Afaitant el cap a les 12 de la nit?
0: A més, en el moment més emocionant...
3: Este tío es tonto!
0: En el moment més emocionant del partit, no, que és la pròrroga, no?
1: Sí, no vaig veure el gol.
3: Tens una vida tan desajustada.
1: Sí, és que, a veure, un moment, entre la primera part de la pròrroga i la segona, què va passar? Un minut només
2: de descans? Però per què et rapes en aquell moment? No té cap sentit.
1: Perquè jo calculava que hi hauria uns 5 minuts de descans.
3: Ell fa pausa de repassió.
0: A més, perdona, però vull dir que ets un dels tios que segueix amb més emoció, no?, i més fermament i més d'esperit la selecció espanyola. Per tant, sobta, no?, que sent futbolero com ets te'n vagis a la...
4: Bueno, el que sobta és que l'Alan s'hagi de rapar el cap. Això és el que sobta. No és que diguessis, és que el tenia llarg, que haguessis vingut aquí amb grenya.
1: No, t'he de dir que si hagués estat al Barça no m'hagués passat això, eh?
3: Pobre mia.
1: També a favor meu t'he de dir que no...
3: Tonto.
1: Sí, estic content, però vull dir que...
2: T'era igual.
1: No em treia el son, la son, tampoc.
4: És una desgràcia que pensis.
0: I com te'n vas enterar del gol? Vull dir que...
1: No, a veure, home, per crits... I la meva dona va entrar al bany i em va dir, què estàs fent?
4: Ja sé, barro.
1: Diu, em sembla que acaben de fer un gol. I dic, no fot.
0: Em sembla.
1: I a més, clar, no sabia qui era.
3: Que li agradava molt poc el futbol per el gol de Ferran Torres a la pròrroga de la Copa del Món a la final, i crec...
0: Bé, fa estona que el sentim, però no l'hem saludat. Bon dia, Sergi Ferrer.
5: Hola, Ernest.
0: Explica'ns com està la situació a Castelldefels, que em consta que tens molts argentins, molts espanyols.
5: Sí, bueno, 50-50.
4: Tenies les de perdre, d'adivinar allà.
0: A mi una cosa que m'ha frapat bastant, que és que a les 5 del matí, quan jo he arribat a la ràdio, encara hi havia clàxons, encara hi havia petards.
2: Dius,
0: són inesgotables.
5: Jo visc bastant al centre del poble i fins les 2:30 no vaig poder dormir. Jo ja sabia que seria una nit llarga, guanyés qui guanyés, i ara he obert Instagram al matí, allò que sé, uns 10 minuts a la tassa abans de dutxar-te, i ja hi havia imatges de marquesines d'autobusos destrossades, de gent pràcticament volcant cotxes a les places, o sigui, el que és Castelldefels celebrant una cosa d'Espanya. Jo ja sabia el que seria.
1: Que maco.
5: Sí, pell de gallina. Gràcies, alcalde.
0: Bé, ja sabem que sempre hi ha inútils que aprofiten aquestes situacions per saquejar comerços, etc.
5: Però n'hi ha molts, allà.
0: Xavi Cazorla, bon dia.
6: Hola,
0: bon dia. Vols aportar alguna novetat o no?
6: No, masses coses. M'ha avançat avui un Mercedes per l'autopista, com jo anava bastant rapidet, perquè no venia precisament d'hora, i m'ha avançat molt ràpid i duia la bandera d'Espanya, o sigui, tot el que seria el sostre del cotxe, allà enganxada.
0: Què dius?
6: Tio, quin muntatge.
0: Un tio que segurament té l'habitació desordenada, però després per aquestes coses, m'entens? Netes.
6: Sí.
0: Molt bé, doncs 7 i 3 minuts, n'anirem parlant al llarg de tot el programa. Marc Puga, tens temps, eh?
2: Ah, sí?
0: Tens temps de fer Info Puga. De què ens parles avui?
2: Doncs mira, avui parlem de mòbils, i perquè ens poden afectar més del que ens pensem. I no només el cap, sinó també el cos, és a dir, d'una manera física.
0: Ah.
2: Els experts alerten que l'ús excessiu del mòbil o d'altres dispositius, pantalles, ordinadors i aquestes coses, poden tenir aquestes conseqüències. Una... i de les més habituals, el que és conegut com a coll tecnològic, que es produeix quan mantenim el cap inclinat, per tant, problemes de cervicals, és a dir, problemes al coll, no? Per
0: tenir ara ens diràs que el mòbil és fatal i la gent seguirà passant de tot, no?
2: Bueno, que sapigueu el que us pot passar.
0: Val, per tant, problemes a les cervicals. Sí. Què més?
2: També passar menys temps lliure i, per tant, més hores d'espais tancats pot afavorir l'aparició de la miòpia. Per tant, et pot afectar els ulls a la vista, però i no tant per la pantalla, sinó pel fet de no estar a l'aire lliure. Per tant, intenteu tenir la vista més, com no, a paisatge.
3: Això m'ho va dir un oculista. Em va dir, mira lluny, tu sempre que puguis
2: mirar
3: lluny.
0: Bueno, entre altres coses, perquè molta gent es menja la farola, també, el fanal. Quan va pel...
2: També pot comportar, això us interessa, pèrdua de força muscular. Perquè deixes de fer exercici i estàs molta estona amb els dits tiquití, però no mous més parts del cos.
3: Clar,
2: per tant,
0: molt bé, doctora.
2: Podeu estar menys forts.
7: Perdona, amb el tamany que tenen últimament els smartphones, jo estic guanyant força muscular.
2: Perquè, ah, sí?
7: Perquè són uns maons.
3: Tu portes un iPad, Toni, t'has equivocat.
7: Són grandíssims i pesen cada vegada més.
2: En els nens i adolescents...
0: T'ha importat zero.
2: No, és que, ok,
7: és igual.
2: No sé què dir-li.
0: Anem a acabar, Mar.
2: En els nens i adolescents, un excés de temps davant de les pantalles pot dificultar l'escriure o dibuixar quan siguin més grans, perquè no tenen tant...
0: Bueno, que ens converteixen en uns inútils, definitiva, no?
2: I després irritació a la pell. Això jo no ho sabia. Diu que els rellotges intel·ligents, com que els portem molta estona i fem molt ús, pot irritar la nostra pell i, per tant, també perjudicar.
5: Algú està apuntant tot això, no?
2: Jo crec que el Toni Clapés.
8: No. Una cosa, doctora, jo el porto molt la butxaca al costat de les parts nobles.
2: No és un regal bo, eh? Igual que posar-te l'ordinador a sobre dels testicles, sí, et pots deixar estèril.
5: Que no costa res. Ens ho pots mirar si estan bé o no.
2: Ara. Ara us ho miro als quatre.
4: Jo la llevo fuera.
2: Ah, sí? Ara te lo miro també.
0: M'agrada molt que Marc Puga últimament ha vingut amb la bata. Ve amb la bata.
2: Sí, sí. Sí, perquè m'agrada, jo sóc hipocondríaca i penso, jo què voldria escoltar?
5: No tens accent, eh?
0: Doncs va, tornem tots al dinar 4, al paper i al boli, a l'agenda i al full en blanc. Gràcies, Marc Puga, i escoltem Coldplay, Sky Full of Stars.

0: Chris Martin, que ahir va sortir també a la mitja part de la final del Mundial. No sé si el va veure l'entretemps o no, companys?
1: I tant. Estava allà, el que no vaig acabar d'entendre és que...
0: Tu hi eres, Pep, no et vaig veure?
1: No hi
0: era. Ah, doncs què dius?
1: Ah, no, dic, estava veient per la tele. No vaig acabar d'entendre que fotien Chris Martin, perquè no va actuar.
0: No, però el Chris Martin va ser, era el director artístic d'aquesta mitja part. Va sortir a cantar una cançó amb uns nens que demanaven amor, que demanaven pau.
2: Sí, que hipòcrita també, Estats Units, que és el país que més bombes ha tirat a la història. Paz, love, no sé què.
3: A mi m'ha decepcionat aquesta actuació, la vaig trobar molt fluixa.
4: Molt fluixa.
0: I en aquesta actuació amb els nens sí que sortia Chris Martin cantant.
4: Això és que no li van pagar prou i va dir jo em quedo darrere i cantaran els nens.
0: Jo crec que és el que va cobrar més, que és el que va decidir què passaria.
5: Oh, va ser una...
0: No us va agradar, eh?
5: No. Va ser un grandíssim mundial que ha estat promocionat per mi. Molt content de com ha anat tot. Yes, fucking.
0: Vale. Que ha passat Donald Trump? No sé si heu vist la imatge intentant sortir al vídeo.
3: A la foto.
0: Que
2: vergonya, per favor.
4: Bueno, hay una foto que sale dándome la mano, No sé si l'habéis visto.
0: Sí.
4: Han conseguido, conseguido que me dé la mano.
0: Us heu dit coses molt boniques. Bé, són les 7 i 10. Seguim.
6: Condis t'ofereix aquesta secció.
7: Al Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: Els àudios de l'actualitat amb Xavi Cazorla.
4: Sí, i començarem, doncs, a acomiadar una mica ja aquesta cançó dels collons, que m'ha acabat odiant una miqueta. Així va sonar un gol que serà per la història, el de Ferran Torres a les dues teles que feien el partit ahir en directe. De zona amb Miguel Ángel Román i Televisió Espanyola amb el gran Juan Carlos Rivero.
8: Saca el balón, Pedro Porro pone el centro, llega Nico, quiere rematar, mira esa pelota, ¡gol! ¡Gol de Ferran! Le pedí a Dios ante Arabia que le concediera un gol. Un gol que le habían anulado. Y ahora, en el partido definitivo, llega el de Follos para marcar el gol que nos puede dar la Copa del Mundo.
9: Con Facundo Medina ahora, el centro muy pasado, buscando a Nico. Nico de cabeza, remate.
0: Un bon xitxarro, un gol que va donar la segona estrella a Espanya en aquest Mundial, mentre l'Alan Lillo, recordem, s'estava afeitant el cap i no va veure...
4: Bueno, s'està afeitant la pelota.
1: La meva dona em va dir, crec que estan tornant a jugar i han fet un gol, eh?
4: Joder, és que és increïble. Sí.
0: Ferran Torres, que per cert va ser el que va parlar a les televisions un cop es va acabar el partit i estava, no estava molt content, eh? Estava molt enfadat perquè es veu que ha rebut moltes crítiques durant tot el Mundial. Jo és que ja et dic, no he vist tots els partits, però...
10: Jo sí que estic enfadat.
0: Amb qui? Amb què?
10: Amb el Torres. Ara em demanarà més diners.
4: Bueno, doncs ven-lo.
10: Ha marcat un gol al Mundial.
0: No deien que podia marxar, Ferran Torres.
4: És el moment de treure pasta.
10: Bé... Doncs ja ho estudiarem, però ara aquest tio estarà crescut.
3: És superguapo, jo no li posava cara.
4: Molt guapo.
3: I a sobre els Em va agradar més que...
0: Aquest és l'anàlisi. Jo crec que Marc Puga els va trobar tots guapos ahir començant per l'àrbitre.
3: No m'agrada dir-ho, però vaig trobar molt guapos amb molts argentins. A l'àrbitre em vaig tornar boja. I el Ferran Torres, després quan va marcar, vaig dir, què és aquest nano? I epa, em va agradar molt.
2: L'àrbitre era un pivot, també. El tio estava quadradit.
3: Tremendo,
4: Racanoso, per això lo dices, perquè era canoso com tu.
3: I com van fer tantes faltes, l'enfocaven molt tota l'estona. Aleshores, per la vista.
2: Vaya delincuents els argentins, tio. Sí, vaya, semblava un comando desarticulat de l'ETA. O sigui,
3: va ser molt bèstia.
2: Desarticulat.
0: La impotència. Què més, Cazorla?
4: A veure, hem sentit les narracions, les de DAZN i les de Televisió Espanyola, però falta la millor de totes, el Goat, la cabra, el déu de les narracions, perquè ha fet del fet de quedar-se afònic un art en els moments més històrics. És Don Manolo Lama, que comença la narració ja sense veu. O sigui, imagina com l'acaba.
11: Referga Porro, bien puesta, Porro, bien puesta, Porro. Remata Nico, que la porta. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Jo no sé si l'està agafant un atac epilèptic.
4: Se'l mengen tots, evidentment.
0: Ha de ser guapo viure-ho amb aquesta eufòria, amb aquest èxtasi.
2: Volaria que fos un atac epilèptic, de veritat. Algú fent-li RCP i... Gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Anaven borratxos directament.
4: Sí,
0: m'hauríeu d'haver vist també que va marcar Ferran Torres. Vaig fer un glop a una clara que tenia jo, d'aquest, una Dan Blemont d'aquestes, i vaig seguir mirant el partit.
2: El màxim d'eufòria d'un tio d'Osona. Sí, sí. Un tio
0: vaig pensar, ja veuràs ara tu, amb aquesta calor que fotia i una xafor tremenda, i ara els petards i els focs artificials i els cotxes i el vamos España, jo soc espanyol, espanyol, espanyol. En fi, què més, Cazorla, acabem?
4: Doncs mira, acabarem amb una història trista, perquè els que volíem que guanyés l'Argentina de Messi des d'aquí, des de Catalunya, doncs almenys ho vam veure des de casa, no ens hem gastat un euro. Però què passa amb els argentins?
0: Ui.
4: Es van haver de gastar molts calés.
5: Ai, claro.
4: Per anar a veure la final. És més, què passa pels argentins que van volar fins a Nova York gastant-se una pasta i no tenien entrada i van haver d'intentar buscar-se la manera de pagar els 10.000 euros que podia valer una entrada?
12: ¿El talismán tiene entrada para mañana o no?
13: Faltando menos de 24 horas, todavía no tengo entrada. Hoy voy a hacer el último intento de la noche. Yo probé las 6 tarjetas que tengo, las tengo explotadas.
0: 6 tarjetas.
13: No pude comprar hasta ahora. Tengo la salvación, que es mi vieja, que pidió un adelanto de límite para poder, con creo que 9.500 dólares, que es lo que saldría de la entrada, poder conseguir una categoría 3. Así que tengo a mi vieja, que siempre me ha salvado, y esta vez... Bueno, en honor a mi abuela, que murió acá en este mundial, le pido a mi abuela arriba que nos dé una ayudita más, que entre la entrada en esa tarjeta, y bueno, que Dios nos ayude arriba y que podamos ganar el mundial.
12: ¿Cuánto están pidiendo por una entrada para mañana?
13: Y más o menos ese precio, entre 9.500 dólares y 10.000 dólares.
12: Yo, una locura, ¿no?
13: Me pasó en Qatar al revés. Yo tuve que vender el auto antes de viajar a Qatar. Ahora, solo yendo al partido de Argentina, voy a tener que vender el auto al mejor precio posible y pagar esa bendita entrada.
0: No us fa ganes que s'arruïnin del tot, aquesta gent?
2: Ara, sí, però si ho estan fent superbé. Tot el que és arruïnar-se i augmentar la inflació, això sí que són campions del món.
4: Sí. Sort que és un país ric, l'Argentina.
0: No, però escolta'm, aquí demanant-li a la pobra seva mare.
2: Un adelanto. 10.000 dòlars d'entrada per veure el Getafe de la Plata de merda del futbol que fan els argentins. Que difícil va ser per mi ahir anar amb Argentina.
14: Bueno, i l'abuela d'aquest, que diu que l'havia d'ajudar des del cel, no l'ha ajudat.
0: Dient, tant de bo no hagués parit la seva mare o el seu pare per haver d'aguantar...
4: I cada 4 anys els no putat, has d'anar venent el cotxe, és com fer un renting al final. Sí. Compres el cotxe, arriba al Mundial, l'has de tornar a vendre...
2: Saps que mai és teu.
0: Sí. Jo crec que normalment el triomf d'un equip fa pujar la riquesa d'un país, el PIB, no? La gent està més contenta, augmenta la natalitat, i en canvi Argentina, crec que el país se'n va a la merda cada vegada que hi ha un triomf de l'albiceleste.
5: Exacte, i fixa, que curiós, a nivell econòmic, monetari... I de més, ha guanyat Pedro Sánchez a Javier Milei.
0: És veritat? Molt bé.
5: Quina curiositat.
4: I a Donald Trump.
0: Amb aquest apunt econòmic acabarem la secció. Gràcies, Cazorla.
4: Adéu!
15: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
16: Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina, de 6 a 11 del matí, a RAC 105.
17: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
18: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
17: A més, té un 98% de carn.
18: És natural que es noti, oi?
17: Doncs sí, natural.
19: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
20: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carles.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
21: Carles canvia, Carles repara.
22: Les campiones van començar al pati, i ara em toca a mi. Compra Bacus i em portes la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
23: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
24: No ho comparteixo.
23: El que he dit...
24: No, la banana. Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
23: I la nectarina, 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a Aldi.es. Aldi.
24: Que poc que costa comprar bé. Ocasión
25: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
1: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
6: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
7: Let's go, let's go. Hey, I'm Shakira.
8: This is Brittle Boy.
9: Matina Codina.
10: Només a RAC 105.

0: Stadium de Nova Jersey, la Shakira acompanyada de Burna Boy i tots els ballarins que van oferir doncs, una actuació impecable, com sempre. La Shakira que està en molt bona forma, eh? Com es mou, quina flexibilitat, ja m'agradaria a mi, eh?
1: Ja ve.
0: Shakira, que per cert va dir que anava amb Espanya, però també amb Argentina per Messi. Bueno, aclarat, noia.
2: Montsinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: A veure si ens l'agafa la Nora.
3: Sí, senyora, és la Nora de que ens agafi el telèfon.
1: Nora.
0: Hola, Nora?
4: Sí, senyora.
5: Hola.
0: Hola, bon dia. Soc l'Ernest Codina, el que ves matina des de la ràdio, que fas 23 anys.
5: Ai, voy a llorar.
6: Valent.
0: Et coneixes el Matina Codina, Nora?
5: Sí, us estàvem escoltant.
0: Ah, que guai. I com és que no esteu de vacances com la majoria de la població? Quan les agafeu, Nora?
5: El 7 d'agost.
0: 7 d'agost, molt bé. Hi ha celebració grossa avui prevista? No sé, t'han fet un esmorzar de forquilla, una cosa especial, has bufat ja les espelmes?
5: No, de moment no. Després sortiré i els portaré unes cosetes.
0: Molt bé. Ah. I què està previst que feu avui?
5: Res, treballar i poca cosa més. Aquest, ai, Dios mío.
0: A què et dediques tu, Nora?
5: Comercialitzem energia
0: a
5: l'empresa.
0: Uau! I on l'emmagatzemeu?
7: En un maletí.
6: Això.
0: Aneu per
5: l'escat. Nosaltres a cap lloc. Nosaltres només treballem amb ella.
0: Us dediqueu una mica al mateix que el Matina Codina, no? Distribuïu energia.
6: Ah, bona.
5: Sí, sí.
6: I els narcotraficants, també.
0: Sí. Escolta, de part de la teva mare i el Carlos, et felicitem, i també del Matina Codina, diuen que estan molt orgullosos de tu, que ja se't veu molt desperta a les 7 i 23, molt espavilada, sí. Molt intel·ligent.
6: Això. Nora.
5: Sí, estàvem aquí parlant i jo he vist la trucada d'un número llarg i dic, ostres,
0: ja,
5: no sé.
0: Bueno, ja t'ho podies esperar una mica, eh? Què més? Això, doncs, rep bon estiu, feliç aniversari, que et facin molts regals. El primer te'l faig jo, tu. 50 euros perquè et bescanvis a qualsevol de les botigues de Montse Interiors o a montseinteriors.com. Què et compraràs, Nora?
5: Doncs, no sé, a veure si me mare vol algunes tovalloles, alguna cosa, i... que aprofiti ella també el regal.
0: Gràcies per escoltar-nos. Des d'on ens escolteu, Nora?
5: Des de Barcelona.
0: Molt bé. I vas animar la selecció espanyola ahir o te la pela el tema?
5: Bueno, sí, me la pela una mica. Que havia que llavors avui i...
0: Molt bé.
5: Avui no ens han donat festa, o sigui...
0: Ja, bueno.
7: Estava pendent de la...
0: Si almenys ens haguessin donat festa, no?
6: Uf, quina contradicció, eh? L'hagués fet, però amb cara de perro, saps?
0: Nora, per molts anys, celebra-ho. Un petonet.
5: Moltes gràcies.
2: Vols el llit ideal?
8: Montse Interiors.
2: Vols brodar un barnús amb el teu nom?
8: Montse Interiors.
2: El que necessitis per casa teva, demana-ho a Montse Interiors, perquè són fabricants amb taller propi. A més, pots comprar per telèfon, online o a la botiga, i recollir-ho a casa o a la botiga. Amb Montse Interiors tots són avantatges. Montse Interiors. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com.
9: La Rosalia.

0: aclariment.
1: Algunes veus havien demanat que Rosalía actués al halftime o a la cerimònia de clausura del Mundial, però finalment no va ser així, i menys en català. Si hagués cantat allà, segurament no ho hauria fet en català.
2: No.
1: Ja tenim en Milionària, 3 minuts i 2 quarts de 8, a veure si en fa algun altre en català, que toca poc l'idioma.
0: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
1: No sé si és milionari o no el Nil Ferrés, que és el nostre meteoròleg d'avui. Bon dia, Nil. Ja parla?
3: Bon dia, bon dia.
1: No va aquest micro.
4: Vete, Nil, al meu micro.
5: És que el Nil està començant a poc a poc.
1: Sí, però no és culpa del Nil, això, eh?
3: És culpa del micro. Culpa del micro.
5: Jo seré el teu tutor a partir de...
1: Que no necessita tutor, és que és un meteoròleg que ja ha fet i dret. Nil, bon dia.
3: Bon dia.
1: Com pinta el temps avui dilluns? Perquè em sembla que tornarem a tocar la part alta del termòmetre. No cedeix aquesta onada de calor.
3: No cedeix, no cedeix. De fet, avui tornarem a tocar valors de 40 graus, fins i tot superiors, apunta el Pla de Lleida, també de la Vall de l'Ebre. I de cara a la tarda sí que no descartem algunes nuvolades al Pirineu, serien més aviat inofensives, i també algun ruixat puntual al prelitoral litoral de Tarragona. Per tant, poca cosa en general, poca pluja, calor, xafogó a la costa, i un dia que serà en general assolellat.
1: I com es veu aquesta setmana? Hi ha algun canvi o serà tot així com
3: aquesta
1: avui?
3: Aquesta setmana fins dimecres la calor anirà augmentant lleugerament, i a partir de dimecres sí que esperem una lleu rebaixada d'aquest termòmetre.
1: Una normalització.
3: Una normalització, tampoc, perquè estarem alguns graus per sobre. El que tocaria, però sí que esperem una petita refrescada.
1: I en aquests models que mireu els meteoròlegs, allò de... A l'agost, com pinta l'agost? No es veu calent, no? També es veu així infernal, no?
3: De calor serà per sobre del que tocaria, però els models estacionals, que evidentment s'han d'agafar amb pinces, sí que preveuen un agost que podria ser més plujós de l'habitual. Per tant, potser esperaríem algunes tempestes.
1: No falla, Toni, quan agafem vacances, arriben les pluges.
6: T'has mort de calor cada dia quan estaves treballant, i ara que podrem començar a gaudir de les vacances, ara farà el pitjor temps.
1: Escolta, Francesc, molt bé, no?, el Nil Ferrés, o què?
5: Bueno, a mi m'ha faltat una mica que diguis, doncs, poblacions, temperatura actual... Has anat un pèl ràpid, pel meu gust. Necessita millorar.
4: Joder, tio. Relaxa't una mica, eh?
5: Fa molt bé.
1: No, encara queden un parell de cròniques, per tant, estarem al tanto. Nil Ferrés, moltíssimes gràcies, i ni punyetero que és el Francesc.
3: Merci a vosaltres.
1: Anem amb les notícies.
5: Bon dia.
7: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
1: Pep Tormos, molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
1: Repassem els principals titulars de les notícies més destacades. El dia ve marcat per la victòria de la selecció espanyola, que per si no ho sabíeu ha guanyat el Mundial, i les celebracions a molts pobles i ciutats de Catalunya.
8: Ha aconseguit proclamar-se campiona del món per segona vegada a la història contra l'Argentina de Leo Messi. Milers d'aficionats espanyols han estat de celebració fins fa poca estona per diverses ciutats, a Barcelona, però també de tot l'estat. Els festejos han deixat una víctima mortal a Ciutat Rodrigo, a Salamanca, que un menor de 13 anys ha mort després que s'ensorrés una font on estava enfilat. Més enllà del Mundial, un matí més, continuem pendents dels incendis, en aquest cas, però, dels que cremen fora de casa nostra. El que més preocupa és el de Mierla, Guadalajara, que està descontrolat, ha calcinat 16.000 hectàrees i ja s'ha convertit en el foc més gran de l'any a tot l'estat. A casa nostra, a Calella, al Maresme, ahir va morir un nen de 6 anys ofegat a una piscina d'un hotel, els Mossos ho investiguen, i a Castelló d'Empúries, al Baix Empordà, ha mort ofegat un home de 76 anys que es banyava a la platja. Mentrestant, a Soses, al Segrià, els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys. La víctima va desaparèixer dissabte al vespre. La seva família va començar a sospitar quan el gos va tornar sol a casa i finalment van trobar el seu cos sense vida.
1: D'on ets tu, Pep? On vius?
8: De Vacarisses, Vallès Occidental.
1: Hi havia pantalla gegant?
8: No hi havia pantalla gegant. Però vaig veure el partit a Terrassa.
9: A Badalona hauries d'haver vingut a veure el partit que teníem la plaça president Tarradellas a rebentar de gom a gom, animant a la nostra la selecció espanyola.
1: Jo sé que hi havia pantalla a Viladecans, perquè ahir vaig venir aquí a la ràdio i el noi de seguretat de baix, que deus conèixer tu, Santiago... Doncs,
10: com ho era?
1: És el més jove.
10: El més jove, sempre. Sí,
1: no sé com es diu.
10: Jo tampoco.
9: Aquest és un bon cigalero.
10: Havíem disparat junts alguna vez.
1: Molt bé. I a Sabadell, Cazorla, també hi havia pantalla.
10: Sí, home, hi havia. Evidentment, l'alcaldessa de Sabadell, socialista, sí, clar, evidentment.
1: I el fòrum, Pep Tormos, no sé si tens xifres, però el part del fòrum estava rebentat.
8: Crec que he sentit la xifra de 30.000 persones.
1: 30.000 persones. Déu-n'hi-do. Doncs moltes gràcies, Pep, fins després.
8: Va, fins ara.
1: Passen 2:02 del matí.
11: Matina Codina, un programa...
2: de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.
0: RAC 105 Barcelona. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
2: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apolo.
11: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
2: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
11: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
2: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
12: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
13: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
16: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
17: Escupi.
16: Avui en fem servir moltes més.
17: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
16: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
18: La teva música.
0: Rec 105.
2: Matina Codina.
19: No solo de los cañizares conmigo.
20: Pues sí, nos vamos, ¿no?
19: La pone gol
20: y fuera.
19: La pone Cilla. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, menos mal. Para Chedira.
20: Fuera
19: mano Chedira. Chuta bien, alguien la pone.
21: ¿Pero qué dices?
19: Lloro por mi España. No puede ser. Hemos tirado 3 penaltis. 3.
22: Tiene desprendimiento de cuerda vocal.
2: Matina Codina, de dilluns a divendres, de 6 a 11, només a RAC 105.

0: imprescindible i infal·lible aquesta nova cançó de Gugel amb Solto, Jamaican Bam Bam, tota una sensació, tot un número celebradíssim a les pistes de ball. 7 i 37 minuts.
1: Delícia sense gluten, 100% sense gluten, 100% pensat per a tu, t'ofereix 100% aquest espai.
0: Fidels a la tradició, aquesta hora del matí ens preocupem per saber quin és el titular d'impacte del dia, Sergi Ferrer.
2: Doncs heu de saber que el futbol té poders curatius.
3: Ah, sí?
2: Calleu.
4: Màfia de guàrdia.
2: M'encanta. Segons un estudi, els dies de grans partits de futbol, les urgències dels hospitals reben fins a un 35% menys de pacients.
3: Ah,
2: la casualitat.
4: Ostres.
2: Això ho diu un estudi de l'Hospital Negrín de les Palmes. La reducció encara és més bèstia en les consultes per dolències lleus. És a dir, quan ja és aquesta gent de ai, fa dies que em fa mal el genoll.
0: Prioritats.
2: Ui, em fa mal el cap.
0: Primer és la roja, després la salut.
2: Ara, 44% baixen en el cas de dolències lleus.
4: Oh, regna.
2: I aquest fenomen ja se l'ha batejat, aquest et farà gràcia, Albert, ja veuràs. Se l'ha batejat aquest fenomen com a doctor futbol.
4: Doctor futbol. Mentida, se les inventen totes.
2: Sí, sí, sí.
0: Per altra banda, dèiem l'altre dia que augmentaven també els infarts. Sí.
2: Però això sí, és una urgència que...
0: Sí, aquesta sí que ja...
2: Van enganxar ja a la sala. Sí, sí,
0: molt bé. No, no, és, aquest país és collonut. El futbol per davant de tot. Més coses. Parlem ara de Don Omar.
5: Hombre! Ah!
0: I és que hi ha hagut, Marc Puga, bon dia, una polèmica molt grossa en relació a aquest artista reggaetoner.
3: Doncs sí, perquè aquest cap de setmana a Sevilla, a la Cartuja, ha fet un concert d'Don Omar i ha generat moltes crítiques entre els assistents i fans, ja que molts espectadors asseguren que han pagat una entrada pensant que sí que estarien a un concert complet, no?, del cantant, però resulta que ha sigut molt curt aquest concert.
2: Ai.
3: I la creadora de contingut, Cristina Sorroche, ha compartit la indignació a les xarxes socials.
6: Indignada con lo que acaba de pasar ahora mismo en el concierto de Don Omar. Nos han vendido el concierto como exclusivo de Don Omar y resulta que ha sido un festival desde las 6 de la tarde y literalmente el concierto de Don Omar ha durado una hora. O sea, ha empezado a las 10 y poco y ha acabado a las 11. Pensábamos que era broma, o sea, de verdad, era broma. Han puesto las pantallas, la salida y no era broma ninguna. O sea, es que literalmente no se ha despedido, pensábamos que era broma. Estoy flipando. Decidme que todos los que habéis pagado vuestra entrada para venir aquí a Sevilla, a la Cartuja, pensáis lo mismo que yo, por Dios, porque es que de verdad que estoy flipando. No a cantar Señor de la Noche, no a cantar canciones mitiquísimas. O sea, ¿en qué momento? Que he pagado una pasta, vuelo, hotel y encima la entrada. No sé, estoy flipando.
0: Molt poca seriositat i molt poc respecte per part de molts artistes cap als seus fans. Artistes com Madonna, que arriben una hora tard al concert. Recordo també el Sant Jordi, que altres artistes del calibre de Don Omar també han fet actuacions molt curtes,
7: o
0: molt poc espectacular. Digues,
7: també els espectadors, dos dits a front, perquè qui va a un concert de Don Omar pagant viatges i...
3: Vas a Sevilla.
7: Per escoltar Dale Don Omar.
3: Tota la raó, clar.
0: Entrades que en alguns casos rondaven els 100 euros, eh?
3: Sí, sí.
0: I es veu que els hi havien venut concert exclusiu de Don Omar i arribaves allà i era allò la festa del Chichinabo amb orquestres i tothom feia actuacions de 45 minuts.
4: Claro. Hombre, es que tampoco tiene tantas canciones este es que caballero.
2: Clar, no deu tenir més de 5.
3: Has de saber que no dona per més Don Omar, si el vas a veure.
2: Però vaya temazo este, eh?
0: Sí, però...

0: aquesta influencer que estava ratlladíssima perquè no havia cantat El Señor de la Noche. Tu diràs.
1: És que El Señor de la Noche...
2: És bona, bona.
3: Claro.
0: Xavi Cazorla, quin és l'àudio viral del dia?
4: Un de DAZN en què un cop acabat el partit van entrevistar aficionats que havien viscut el partit en directe d'Espanya al carrer amb pantalles d'aquestes gegants i van trobar un nano, un tal Juanma, que estava emocionat. En quan s'acosta a la càmera ja està plorant i suposo que el reporter li va fer mandra el moment emotiu, va dir, joder, ara ve el niñato aquest a espallar-me el moment emotiu, i va decidir convertir-ho en alegria i testosterona.
5: Sentimiento, hay lágrimas, como la tuya, ¿cómo te llamas?
6: Juanma. Juanma.
5: Juanma, ¿qué se te ha pasado por la cabeza cuando ha pitado el árbitro? Te veo todavía con lágrimas, ¿ya ha pasado?
6: Mi abuelo. Mi abuelo.
5: ¿De quién te acuerdas?
6: De mi abuelo.
4: Abuelo.
6: No puedo parar.
5: ¿Te acuerdas cuando veías los partidos con él?
6: Esto es muy grande. Esto es muy grande.
5: Vamos, venga, vente arriba que somos campeones del mundo. Dile ahí, vamos. ¡Vamos!
4: Va, la merda, la vi, cony, crida, vamos.
7: Se mariquita,
8: No poner a llorar un tío, joder.
0: No, però a més, no hi ha res pitjor que et forcin a estar content quan tu en aquell moment no estàs emocionat pensant
1: en... conegut.
0: Sí.
1: Te ries.
7: Veia els partits amb el seu pelut, amb l'avi, de cop i volta volen que s'animi, oi?
0: Ai, la testosterona de les celebracions. Ai, sí. Sempre present a les televisions d'Espanya. 3 minuts i 3 quarts de 8.
9: Hi ha persones que no busquen només pa, busquen poder menjar sense por. A Delícies Sense Gluten ho entenem, perquè no fem productes adaptats. Fem producció artesanal i diària de pa, brioixeria, pastisseria, pizzas... Vam néixer pels celíacs, per a qui vol tornar a gaudir sense sentir-se diferent. Delícies Sense Gluten. A Vic, Manresa, Mataró, Sabadell i Barcelona. 100% sense gluten. 100% pensat per a tu.
0: T'acompanyem des del Matina Codina. Hem engegat l'última setmana de la temporada.
10: L'estiu té un nom. Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
0: I passarem els del Matina Codina tot l'estiu a Marineland.
11: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
0: L'Alan Lillo, de fet, hi va anar aquest cap de setmana a Marineland. Ara en parlarem. Només volia dir que aquest 25, 26 i 27 de juliol arriben els Aquatic Days a Marineland de Catalunya. Gaudeix amb família de tobogans, piscines, dofins i lleons marins amb 6 euros de descompte si compres online. Reserva ara a marineland.es. Marineland.es. L'Alan Lillo s'ho va passar superbé.
7: És increïble, que feliç i a la gent aquesta de Marineland, perquè, escolta, vam estar amb la família, ens ho vam passar de conya.
0: He vist les stories d'Instagram.
2: Home, Alan.Lillo, quin reportatge.
0: Alan.Lillo, t'he vist flipant amb uns trucs de màgia. Pot ser que t'ho passessis millor tu que el Max, que és el teu fill, baixant pels tobogans. No,
1: no van a pel Max, van a sol.
7: És veritat, perquè bueno, el Max va poder gaudir d'això, d'espectacles de pirates, els dofins que li van flipar, a tobogans, hi ha molta cosa per nens petits, que és important, de vegades vas a parcs, que dius, bueno, i els més petitets, doncs no, ells tenien de tot. Bueno, en fi, un record impressionant.
0: De tots aquests records que t'emportes, quin és el que no oblidaràs segur?
7: Home, jo crec que el show amb els dofins, el meu fill el va viure de forma molt impactant. Sí, i a més, jo recordo quan vaig anar també de petit, que veies
2: regles d'aquest tipus. Guai.
7: I et marquen, et marquen. Molt maco, sí. Molt maco tot. Va fer molt bon temps i, hosti, ens ho vam passar de conya, de veritat.
0: L'Alan Lillo, que és el més boomer de l'equip, també és el que té l'esperit infantil més remarcable. Més actiu. Doncs va endavant amb la cançó boomer d'avui dilluns.
7: Doncs sí, perquè també va ser impressionant la jornada d'ahir, com la cançó que va sonar en el seu moment, que avui la repesquem a la cançó boomer d'estiu, top 5 ja, eh?
2: Oh! Número 5!
7: Supercançó d'estiu!
2: Oh!
7: Perquè fa 15 anys...

0: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya.
1: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
2: Matina Codina.

0: maleta d'èxits ja una mica antics. He recuperat aquesta enèrgica proposta de despit de la gran Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. Aquí no marxa ningú, tot el contrari. Ara arriba el Sergi Ferrer amb els titulars del cap de setmana, aquells que no han passat el desinformatiu.
1: Oh, Sergi!
2: A veure si rima el goll.
3: Solteu-me. Calleu, un home molt despistat d'Argentona lamenta la derrota del seu poble a la Copa del Món.
4: Doncs hem jugat prou bé, ha dit el tio.
3: I l'àrbitre impedeix que hi hagi per segona vegada a la història un doblete de Torres a Nova York.
1: Hola!
3: Sabia que trigaríeu.
5: M'ha costat a mi.
3: També va costar la segona torre.
6: Respecte.
3: Quin susto ha dit tothom. Ho ha entès o no? La persona més cunyada de Catalunya ja té el tuit preparat explicant que la que guanya de veritat amb les primes dels jugadors és Hisenda.
1: Oh!
3: La banca sempre guanya, ha afirmat.
1: Exacte, la banca sempre guanya. Vaig a publicar.
3: Joan Laporta anuncia que anirà de número 3 a les llistes de Vox Barcelona.
1: No!
3: Viva Espanya, coño, ha dit el president.
1: Viva Espanya, coño.
0: Van caient caretes, president.
3: I un guionista de RAC 105 hagués agraït que el partit fos dissabte per no haver d'escriure el guió a les 12 de la nit. Quin son, hem dit tots els d'aquesta taula. I els incendis forestals tindran a partir d'ara una pausa d'hidratació.
5: Molt bé.
3: 3 minuts i tornem, ha dit el cap de bombers.
1: Agradable.
3: I Panini farà un àlbum especial quan acabi el Mundial on podràs col·leccionar plantilles de currículum per mirar a veure si espaviles. Surt a tu que gespa, José Luis, ha demanat la teva mare.
1: Entendido.
3: I veïns de Castellà del Vallès confonen el cap de Xavi Cazorla amb l'eclipsi del dia 12 d'agost.
1: Oh!
3: Es va enfosquir tot el municipi, han exclamat.
0: Tothom molt despistat, en aquest desinformatiu.
3: Oh. Sí, no, jo el primer, Ernest. I absolutament tots els mitjans de comunicació de Catalunya estan de vacances, excepte un, i mai endevinaries quin.
5: Quin?
3: No puc més, hem dit tots. Deixeu-nos en pau.
2: Obrim anada otra vez.
1: Nada, vuelve a empezar, desgraciado.
2: Olim.
0: Gràcies, Sergi.
7: Ho sabem, arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
2: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
3: No ho comparteixo.
2: El que he dit?
3: No, la banana. Aquesta setmana la banana a 0,99 al quilo.
2: I la nectarina a 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
4: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
5: Sonem molt millor que la teva màquina de cafè i et despertem el doble.

Hi ha coses que de bon matí no pots triar. Però el programa de ràdio, sí. Matina Codina, a RAC 105. Ja com...

0: Digue-li tu a un argentí, diumenge sense drama, eh? Hòstia, tu, clar, no. Tots amb els clínics, fins i tot. Ara a La Vanguardia veia una imatge de Leo Messi plorant i és que me l'estimo.
1: Ai, a mi em va fer pena.
0: M'ha fet llestimeta.
1: Sí, jo vaig... Sí.
2: I per cert, estem d'acord en que era el menys marrullero de tota la selecció.
3: Sí. I l'únic.
1: L'únic.
3: Fàstic de selecció.
0: Sí, no, Leo, és veritat que bueno, és un tio que fins i tot sobre la gespa intenta passar desapercebut fins que llavors tota la sang li va als bessons, fot un esprint i gairebé marques des del mig del camp, eh?
4: Sí, estava a punt de...
0: Amb l'esquerra, i va entrar allò i s'enfonsa al MetLife Stadium.
3: Al final de la pròrroga va estar a punt també, va xutar des de fora l'àrea una rosqueta que va anar...
0: És exactament aquesta la que estava dient.
3: Però no era al mig del camp.
0: Les 8 tocades, a 20 de juliol, dilluns. Bon dia, Catalunya!
5: Si estàs escoltant aquest missatge i has fet el més complicat del dia, llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina.

0: El bon dia, Catalunya. Arrenquem l'última setmana de la temporada a RAC 105. Ho fem després d'haver dormit poc, sobretot pels clàxons, pels petards de celebració del nou Mundial, la segona estrelleta de la selecció espanyola, en aquest cas de Luis de la Fuente, amb un golaç de Ferran Torres. Anirem parlant al llarg del programa d'avui. D'entrada, bon dia a tothom i moltíssimes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Per cert, que avui tornarà a fer moltíssima calor. Viurem una jornada majoritàriament assolellada i marcada per un augment de la calor. Oh. Encara més, amb temperatures màximes que fregaran o superaran els 40 graus a les comarques de Ponent.
1: Correcte.
0: Fet el temps, bon dia, Xavi Cazorla.
1: Hola.
0: Que has ensenyat a les teves filles en les últimes hores.
1: Que per sort el Mundial ja és història. Perquè les meves filles es van passar tota la primera part preguntant-me cada cop que la realització de la tele enfocava algú del públic si aquella era la Shakira. I jo, no, aquesta no. Van enfocar la Serena Williams. I és la Shakira, jo, que no. I quan actua la Shakira? I falta molt per la mitja part. I quan va sortir la Madonna, la mitja part, ja, sí. Aquesta sí que està rara, la Shakira, no? Jo, que no, que aquest és el Ronaldo. No, que encara no. I quan per fi va sortir la Shakira dels nassos, va cantar i em diuen, pues ha fet la cançó més curta, no ens ha agradat. I
0: que crítiques, no? Poden treballar la Rolling Stone.
2: Sí.
0: A Vanitatis no, pel que veig, perquè no reconeixen ni un famós com el Juan Carlos Rivero, que després l'escoltarem. I també la Mar Puga, 2:15 ens farà un repàs als highlights d'aquesta clausura del Mundial.
3: Sí.
0: Que va tenir molts moments, no? Perquè...
3: Va tenir molts moments, van haver molts famosos, em va agradar molt a mi, perquè tota l'estona era com, ai, mira. Sí,
0: el que no ha treballat gens aquests dies és l'actor aquest. No?
4: El Javier Bardem.
0: El Javier Bardem ha estat a tots...
3: Estava allà dándolo todo.
0: A tots els partits, no se n'ha perdut ni un, tu.
4: No sabia jo que era tan patriota, el Bardem.
0: Sí.
4: De fet, és una mica al contrari, no?
0: Sí, perquè no tributa ni aquí.
1: Aquí tothom odia els nacionalismes fins que arriba el Mundial i l'Eurocopa. Després ja tothom agafa la bandereta.
0: Oh, això ens uneix a tots, Sergi, fins i tot a tu, d'alguna manera o altra.
1: Sento interpel·ladíssim.
0: Vinga, a qui vols dedicar el programa, Ferrer?
1: Doncs mira, parlant del tema, Ernest, com evitar parlar dels bombers d'Auckland?
5: Com?
1: Els bombers d'Auckland, li dedico el programa als bombers d'Auckland, Austràlia.
0: Sí.
1: Austràlia, Nova Zelanda, perdó. S'han fet virals unes imatges rescatant una víctima d'un incendi.
2: Oh!
1: Aquesta víctima havia inhalat grans quantitats de fum, tenia moltes dificultats per respirar i es veu com els bombers doncs, ràpidament intervenen i rescaten a la víctima posant-li una màscara d'oxigen, no?
0: Sí.
1: Tot normal fins aquí, si no fos perquè la víctima no era d'Auckland, era un colom.
2: Què?
0: Com?
1: Era un colom. És a dir, van tan bé de peles allà.
0: Sí.
1: I van veure que hi havia un colom que havia inhalat molt fum per un incendi i van agafar la màscara amb un adaptador molt petit, USB-C, no? I li van posar la mascareta així petiteta i van rescatar el colom.
4: Fixa't que maco, és maco això.
1: I m'agrada pensar que al costat hi havia una víctima humana morint-se i que van prioritzar el colom perquè era més jove.
4: Madre mía, menudo pájaro.
0: Sí, jo crec que aquí a Catalunya, i sobretot a Plaça Catalunya, no? I en moltes cases hi ha un excés de coloms, no?
2: Fastigos.
0: És a dir, la gent aquí els deixaria morir. En canvi allà, que deu ser un ocell mínimament exòtic perquè... Per nosaltres, un ocell d'Auckland és exòtic aquí.
1: Clar.
0: Jo crec que allà passa al revés. Els coloms són com una espècie de cotorra, no?
4: On estan els cotxes elèctrics quan se'ls necessita?
1: Què té a veure?
0: Què pinta el cotxe?
4: Els coloms no els detecten. Llavors els trepitges i et quedes a gustíssim.
1: Ai, quin fàstic, home, per favor.
0: Encara no he entès aquest comentari. Marc Puga,
6: Hola. Quin
0: motiu has trobat avui per llevar-te, que em sembla que és el de cada dia, pràcticament?
6: Avui vinc molt feliç, trista però feliç, vinc amb ressaca emocional, perquè sí, hi ha hagut la final aquest cap de setmana del Mundial, però també, de què?
1: De què?
6: De tu cara, me suena.
1: Oh, no! Ostres!
0: Vius en un bucle, eh?
6: I qui va anar a viure la final en directe i va estar allà amb tota la seva família de Jazz Music?
1: Qui va anar?
6: La Marc Puga, evidentment.
7: La Marc Puga, vinga.
6: Va guanyar J. Cabello, Sergi.
1: Crec que
6: et va dedicar el premi una mica, ho vaig veure a la seva mirada, i l'objectiu clar d'aquest programa del Matí en Godina és que la Marc Puga acabi a tocar me suena, no?
0: Home,
6: i amb qui puc parlar
0: del tema? Tens tot de cara.
6: Amb qui puc parlar del tema, si no és amb el presentador del format?
7: Ai, no me diga.
6: Meu estimadíssim, Manel
7: Fuentes.
8: Tu una vegada em vas dir que a mi em quedaria gran presentar Tu cara me suena.
7: No
9: i tant, què m'ho vas dir?
7: Això et vaig dir.
8: Sí, com t'oblides, eh?
7: Pues això negaré haver-ho dit, perquè no.
8: Doncs ja anem a preguntar, perquè el programa té un objectiu, al Matina Codina, que Marc Puga ha d'estar Tu cara me suena. Que Tu cara me suena 17, perquè jo crec que és el número.
7: 17? Vols dir? Vols dir que no és 27?
8: Perdona, però per què tants anys?
7: Perdona'm, Sílvia Abril va estar un any preparant-se per cantar, per ser concursant, fent classe, cada setmana.
8: Vale, què he de fer per concursar a Tocar Més Suena? Aviam, què és l'objectiu del Matina Codina?
0: Hòstia, quin bany de realitat. Ha dit que estàs molt lluny de participar a Tocar Més Suena, sí, perquè encara no et queda molta mil i molt camí per fer.
6: No tant. A les 9 del matí escoltarem el secret perquè jo arribi a Tocar Més Suena, perquè el Manel me l'ha donat.
2: No m'ho penso perdre.
0: A les xarxes socials ja trobareu alguns documents audiovisuals d'aquesta assistència, d'aquesta visita de Marc Puga al plató de Tocar Més Suena, que entenc que ja ets amiga de tothom d'allà.
6: Soc molt amiga. És que vaig allà i és com anar a PortAventura, és estar a casa on a l'Estartit. És una mica... PortAventura, l'Estartit i Tocar Més Suena són les meves tres segones residències.
0: La mare és l'exemple, però, que si tu et proposes una cosa i ets tremendament pesat amb aquesta cosa, ho aconsegueixes.
6: No soc pesada, soc insistent.
1: Què passa amb la mare i Marc, sí.
0: M'agradaria parlar amb la gent de Tocar Més Suena o de Gest Music. No.
6: Ja portarem el Manel.
0: Que nosaltres t'estimem molt i ho entenem perfectament, però vaja, que sembla que ho tens a tocar, no?
6: Estem a prop. La veritat que sí.
4: No us heu adonat, però la Marc Puga ha fet una broma radiofònica molt bona, que és posar la música del Bruce Springsteen. Perquè el Manel Fuentes sempre imita el Bruce Springsteen.
2: Pensa que és el Bruce Springsteen.
6: Sí, perquè avui li dediquem el programa molt de mimes.
4: Jo ho he entès.
2: Una bona.
0: De seguir, a les 9 del matí tindrem el reportatge complet d'aquesta visita de Marc Puga. A tocar a Més Suena! La seva sí que en sona, Lady Gaga.

0: hauria estat molt bé, no?, que apareixés ahir també al halftime de la final del Mundial a Lady Gaga, que és de Nova York. Home, li quedava prop l'estadi aquest.
1: Claro, es verdad, estaba ahí en New Jersey, ¿verdad? O sea, al lado del río Hudson. Ay, Lady Gaga, ¿por qué no has aparecido?
0: Això era Abracadabra al Matina Codina, Xavi Cazorla. És l'última setmana de la temporada, eh? Hi ha un ambient ja de vacances aquí instal·lat amb els companys del Matina Codina de RAC 105. De fet, estem fent el programa, per què negar-ho, amb banyador i xancletes, no?
2: No sé per què estic rient.
0: I volem acabar la temporada decidint, Cazorla, quina ha estat la millor pífia de la temporada en una mena també de fase eliminatòria de pífies. Explica'ns-ho,
3: com el Mundial. Des d'avui fins dijous triarem 4 finalistes i el divendres tindrem la gran final. Avui farem la primera semifinal. La cosa anirà a tacs de riure. Mira, ara que reies, Lluís.
2: Sí, senyor.
3: Està bé que riguis perquè comences sent tu el protagonista.
0: Ah, sí, deixa'm dir que la gent haurà de votar.
3: Sí, sí, sí, al final del...
0: Al WhatsApp.
3: Quan haguem sentit les tres pífies, us diré quina és la paraula que ens heu d'enviar per decidir quina és la guanyadora. Comencem per atac de riure, de Lluís Canut, a una pregunta de Ronald Koeman.
2: Hombre, Ronald.
4: ¿Qué tal, Lluís?
2: ¿Cómo está la señora?
4: Bueno, bien. ¿Y lo tuyo cómo está? ¿Qué tal el esposo?
3: Ya.
4: Bueno, la segunda pregunta ya.

0: Sí, tampoc
1: no, no,
0: és que
1: m'ha dit esposo, m'ha dit l'esposo, jo no sóc homosexual.
2: Perquè... té un problema amb els gèneres, va, sí. Centrem-nos, si us plau.
1: Bueno, la verdad es que no me va muy bien con la esposa.
0: ¿Por qué, Luis?
1: Porque me divorcié.
3: Ay, pobre.
4: Bueno, lo siento, aunque te estás riendo, entonces, pues bueno.
2: Va,
4: bueno,
2: escolta'm, alguna pregunta més pel Ronaldo?
1: Sí, en tinc unes quantes.
3: Sé quan de començar.
2: És que jo crec que aquest crossover està condemnat perquè a tu, Lluís, et fa molta gràcia quan el Ronald Koeman no sap dir bé el gènere. De...
1: Sí, a mi m'agrada molt donar-li records, però sempre estem parlant una miqueta del mateix. No, és una espècie de loop, però és molt simpàtic, en Ronald.
4: És veritat que és muy agradable hablar con Lluís.
2: Doncs aquest ha estat el primer document que hem escoltat que podria passar a la final, aquesta primera semifinal de la setmana.
5: Ara és el moment d'un atac de riure teu, Ernest, quan vas empalmar dos continguts i vas anar a fer una menció de caldo.
1: Ai. Aquesta cançó té una cosa molt graciosa i molt simpàtica, que és la de Esa Sonribuc o Son Night.
0: Però per què deixes acabar, mi?
3: Què?
2: Va, ara canvio radicalment de tema. El cos us demana caldo o no?
3: Sí!
1: A mi la veritat és que sí, una miqueta.
0: Què deies, Ernest?
6: Em matareu.
2: Si el cos us demana caldo, entreu al nostre Instagram.
3: És que clar.
0: Moment.
2: Espera, un segon.
0: Callar-se.
2: Calleu, va.
1: Espavila.
2: El cos et demana caldo, oi?
3: Sí.
0: Si el cos te pide caldo, automàticament dale dos tazos.
1: Home, Johan Cruyff, escolta, com estàs, Johan?
0: Sí, muerto, automàticament.
1: No fotis. Però Déu, us he de deixar.
3: I ara, ara.
0: No podrà.
2: Ho farem després.
7: Hi ha moltes coses que no entenc.
2: És que són moltes coses, hi ha moltes capes. És una matrioixca de moments, no?, que es van creuant i no, quan sembla que pots remuntar, surt un i diu una parida encara pitjor.
0: I el marrón me'l vas passar a mi, eh?
2: Sí.
0: Vas abandonar. Això del Sergi.
2: Bé, aquesta també podria passar a la final, aquesta pífia, que vam amb l'última semifinalista.
5: Un últim atac de riure, en aquest cas, va venir el Francesc Mauri a presentar-nos no sé quina història del vent amb un aparell que, segons ell, eren unes orelles 3D... I
2: orelles 3D.
5: Unes, sí, sí, sí. I el vam boicotejar una mica tots aquí l'estudi i no va poder fer gaire cosa.
8: Amb aquestes orelles gegants amb so 360 per escoltar el que se sent des de dins d'aquest huracà.
5: Aviam.
9: Com s'encenen? Hola!
8: Ràfegues de vent de 200...
2: Va, Francesc, hosti, sisplau.
9: Em surt disconnected.
0: Pablo, tu?
3: No pots seguir.
8: 270. La pressió també de 900 hectopascals.
9: Sí que la noto, sí.
8: Caos bidireccional.
2: Jo això, el caos no l'he notat, jo.
9: No, el meu està unidireccional.
8: Haurem de fer venir el de manteniment. Veurem com evoluciona aquest huracà. Ventus vementus.
0: Vale, Harry Potter.
2: Mare meva, bé, aquestes orelles 3D que van posar un atac de riure perquè ningú sabia com anaven aquestes orelles.
0: No.
2: Això has d'explicar un altre dia abans. Bé, va, Cazorla, explica'm el sistema de votacions.
5: Sí, doncs mira, si voleu que la pífia guanyadora, o semifinalista en aquest cas, sigui la de l'atac de riure del Canut amb el Koeman, envieu al WhatsApp Canut Koeman.
4: ¿Qué tal l'esposo? En el segon de pregunta ja l'hem perdit.
2: Aquesta seria la primera per votar.
5: En canvi, si voleu que sigui l'Ernest d'Escollonança, doncs envieu caldo Ernest.
0: Què deies, Ernest?
6: Em matareu.
5: I si voleu que la finalista sigui el Mauri, doncs envieu Mauri Riure, per exemple, o Mauri a seques al WhatsApp.
8: Ràfegues de vent de 200.
2: Va, Francesc, hosti. La pífia més votada d'aquesta primera semifinal, n'hi haurà quatre, passarà a la gran final del divendres i així és com decidirem quina ha estat la millor cagada, la millor ficada de pota d'aquesta temporada. El WhatsApp del programa, ja ho sabeu, 608-717-141.
10: 608-717-141.
2: Tornant de la publicitat, sabrem quina pífia passa a la final i també escoltarem les notícies del dia amb el Pep Tormos. Estem arrencant l'última setmana de la temporada RAC 105.
10: Busques informació contrastada? America. Rigor, credibilitat
11: el mandat del poble
10: i unes veus autoritzades? Doncs aquí no ho trobaràs.
11: Ai, bueno, no passa nada.
10: Matina Codina, a RAC 105.
12: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
13: Tria 450 grams de contracuixadors amb 39 i estalvia't un 17%. I amb Lidl Plus, 300 grams de salmó a 5,99 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
14: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
15: Carglass canvia, Carglass repara.
16: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
17: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
18: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
19: Sona bé.
18: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
19: Sona el nou Micra.
18: I el 0% TAE.
19: Sona que estreno Nissan.
18: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
22: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
21: I se't transmet el fred a la mà?
22: Suposo.
21: Oh.
23: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
26: Escoltes el programa que més i millor desperta Catalunya. A RAC 105, això és el Matina Codina, amb Ernest Codina.

0: No hi hauria d'haver favoritismes, però clarament aquesta és una de les que més m'agrada actualment perquè és un house refrescant brutal d'Another, un duet holandès que ha creat aquest hit a les pistes que es diu Talk to You, una de les recents incorporacions a la fórmula de RAC 105. 9 minuts i 2 quarts de 9, Xavi Cazorla, després de les votacions que hem recollit durant la publicitat, quina és la pífia d'aquesta primera semifinal de les pífies de la temporada que passa a la gran final del divendres?
1: La primera semifinalista és... l'atac de riure de... Francesc Mauri!
0: Home, un aplaudiment, sisplau!
2: Francesc!
3: No sabia que el tema de les orelles 3D agradaria tant a la nostra audiència.
4: Ràfegues de vent del 200.
5: Va, Francesc, hosti, sisplau.
6: Em surtis connectes!
7: Poble, tu...
8: No pots seguir.
4: 200.
3: La pressió també de 900 hectopascals.
0: Vols fer unes declaracions, Francesc, com a primer finalista de la temporada?
3: Doncs estic molt orgullós de formar part d'aquesta eliminatòria i espero i desitjo que el públic... Doncs,
0: és que és graciós el Francesc Mauri.
1: Sí, és bona.
0: Per ser, d'una forma natural. Molt. Doncs demà hi haurà la segona semifinal, veurem de què va el tema. Pere, pere, pere. Però fidels a la rutina i amb el Pep Tormos, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Repassem les principals notícies del dia, començant per aquesta victòria de la selecció espanyola al Mundial, que ha desfermat una onada de celebracions arreu de l'Estat i a Catalunya també, Pep.
9: Sí, la festa més multitudinària a casa nostra ha estat a Barcelona, milers de persones, una nit llarga en les que s'ha de lamentar una mort d'un menor de 13 anys a Ciudad Rodrigo, Salamanca, després que s'ensorrés una font on estava enfilat. Per cert, que Donald Trump ha confirmat que ja ha fet les paus amb Pedro Sánchez. Yes. Després de mesos de tensió, el president dels Estats Units i el president espanyol s'han saludat durant la final i han confirmat que tornen a ser aliats.
0: Home, ell sempre va amb els guanyadors. Vull dir, si Pedro Sánchez està de moda ara perquè Espanya ha guanyat la final del Mundial, doncs han de ser amics, no?
9: Ara ja no són amics.
0: Ahir volia sortir a la foto, volia...
9: Ho va aconseguir,
0: Sí, no? Ha sortit a la foto?
10: Sí. No? Sí. Està la foto en la que nos estamos dando la mano.
11: És un bon amic i a més és molt guapo i atractiu.
0: Sí, però jo parlava del moment de quan...
9: aixequen la copa.
0: Rodri, no?
9: Rodri.
1: Rodri. És un guapo,
0: Tots els trobes guapos, Marc.
1: No, el Rodri Real, que vaig flipar.
10: Què vol dir Real?
0: El més guapo de la selecció per tu, Marc, quin és?
1: Anava a dir el Ferran Torres, però el Rodri em va sorprendre.
10: Cucurela!
1: Estarien empapats.
11: És que Rodri, además, tiene una espalda, ¿verdad?
0: Sí.
11: Que armari.
1: Molt carron.
0: Estan tots en forma i són molt joves. Tot i que a tu, Marc, t'agradava molt també l'àrbitre, que és un
1: eslové.
10: Canoso.
1: És que tots. I el Llorente, que estava a la grada.
12: L'àrbitre era bastant el teu perfil, és veritat.
1: Sí.
0: Va, seguim amb més notícies perquè la calor torna a disparar el risc d'incendi a Catalunya.
9: Especialment a Ponent. A causa d'això estan tancats tres espais naturals, a Montmell Marmellà, la Baronia de Rialp i la Ribera Salada. Més enllà de casa nostra, el foc que més preocupa és el de Mierla, Guadalajara, que està descontrolat. Ha calcinat 16.000 hectàrees i ja s'ha convertit en el foc més gran de l'estat de l'any a tot l'estat.
0: I el govern espanyol inhabilitarà la companyia elèctrica Hola Luz.
9: Ara bé, la inhabilitació no afectarà els clients de l'empresa, que ha aclarit en un comunicat que el subministrament està garantit i que el procediment és un tràmit administratiu puntual que es resoldrà aviat. Ara l'empresa té 10 dies per presentar al·legacions, si no es farà el traspàs dels clients cap a una altra distribuïdora.
0: Ostres. I acabem amb la notícia curiosa. Expliquem que el Tibidabo tancarà el vaixell pirata mig any per renovar l'atracció.
9: A partir del setembre començaran les obres i no tornarà a obrir fins al març del 2027. D'aquesta manera, després de 37 anys de navegació, el vaixell pirata del Tibidabo no estarà obert al públic. La inversió costarà a l'empresa BSM 1 milió d'euros. Es renovarà l'atracció de forma integral, es crearà una nova ambientació i tematització i deixarà enrere l'aspecte actual. Tindrà 14 metres de llargada, 2 més que l'actual. El vaixell pirata, recordem, es va estrenar al Tibidabo l'any 1988.
0: Sap greu, perquè és molt icònica, però jo és una atracció, des d'aquí molts petons a la gent del Tibidabo, que a mi em mareja.
10: Ui, molt.
11: Uau, si querés os dejo mi yate, tío, de Carlitos Alcaraz. Es un yate guapísimo que te marea también que no veas.
1: Ja iremos.
10: Valen.
0: Però què té a veure el teu iot?
10: Bé, perquè ella ha sentit iot.
11: També és un barco. Allà estava en la final.
0: Estàs
1: molt guapo.
0: Et vaig veure a la gran.
10: Marc, veus?
1: No, perdó. Però és que és veritat que l'Alcaraz em va cridar l'atenció perquè s'ha deixat el cabell molt llarg i li afavoreix.
11: Hi ha unos pelazos, tio.
1: Ara que està aquí, li dic.
10: Que va salir a la Marimar.
1: Que no, necessito.
0: Que el Pep Tormos també el deus trobar guapíssim.
1: Guapíssim.
10: Molt guapo.
0: I amb aquesta veu, quina veu que té el Pep Tormos?
1: Tremendo.
3: I el Nil del temps, també.
1: Bueno, increïble.
3: Atractiu.
1: No.
0: Escolta'm. Molt bé, ho deixem aquí. Pep, moltes gràcies.
9: Va, que vagi bé.
0: Fins demà. Un dels que va aparèixer ahir al Halftime és Justin Bieber, que va cantar una cançó que jo desconeixia.
4: Era una merda, una merda.
1: Sí. Pensava...
3: Que bajona, hombre.
4: Que dolenta. Sí. Belief, es deia.
0: Jo m'esperava aquesta que s'ha posat... No, que s'ha posat tan de moda, la de Beauty and a Beat, no? Sí. Però no, va tocar una cançó que després ens explicaràs quina va ser, Marc Puga, perquè, insisteixo, jo no sabia quina era. Ara recuperem el seu Sorry al Matina Codina.

0: fa ja uns quants anys que dona voltes per aquí aquesta gran cançó del canadenc Justin Bieber, ahir en representació d'una de les, d'un dels països organitzadors del Mundial, també va fer acte de presència en aquesta gala final.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: En aquestes actuacions finals. No sé si vas veure el Mundial, Nil Ferrés, bon dia.
2: Bon dia, sí, sí, sí, el vaig veure.
0: Sí? Amb qui anaves tu, Nil Ferrés?
2: Jo amb Argentina.
0: Argentina, eh? Amb Messi.
3: Anaves
0: amb...
3: Hombre.
4: Anda, pues que te fastidie.
3: Te jodas si llueve.
4: Claro que sí.
0: Bé, tenim la Mònica Usar de vacances. Gràcies. I avui tindrem el Nil Ferrés fent-nos el temps, que em deies que calor i més calor aquesta setmana, eh?
2: Exacte, sí, sí. I no li veiem gaire fi, perquè és cert que la temperatura anirà pujant aquests dies fins dimecres i després recularà una mica, però tot i així seguirem amb valors per sobre del que tocaria per l'època. Avui tindrem un dia assolellat, de calor intensa, màximes que poden arribar o fins i tot superar els 40 graus al Pla de Lleida, també a la Vall de l'Ebre, Conca de Tremp. I ara mateix temperatures actuals, per exemple, a Barcelona entre 25 i 28 graus, Tarragona 26, Lleida 23, Girona 22, Solsona 21 graus i la Seu d'Urgell 20 graus.
0: A tu t'agrada la calor, Nil?
2: Prefereixo més el fred,
5: sí. Ara,
2: ens també podem abrigar com amb capes.
0: No, és que la gent aquest any està... Jo crec que n'acabarem ben tips, eh? Vull dir, és un dels grans temes, la gent està...
3: És una mica allò que deia també la Mònica Usar, el Nil, no? Vull dir, al final no és només que faci calor, és que fa calor durant molts dies seguits, moltes hores seguides, aquella calor sostinguda, que diuen...
0: I aquests últims dies jo he notat molt l'aixafogó, també. No sé si és que la humitat està molt alta o què,
2: sí,
0: però...
2: Sí, sí, tenim humitats elevades a tota la costa i això provoca, doncs, amb aquesta calor exagerada, doncs, que l'aixafogó es noti al litoral per litoral.
0: Doncs paciència, que sembla que això va per llarg. Alguna cosa més, Nil?
2: Exacte, no.
0: Doncs moltes gràcies, fins després.
2: Fins després, que vagi bé.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: I la final d'ahir va ser important per molts motius, més enllà del fet que Espanya va aconseguir el segon títol, la segona estrella de campiona del món, i és que va ser la primera final que va tenir un espectacle d'entretemps, a la mitja part, a l'estil Super Bowl, una cosa tot plegat molt americana, Marc Puga. Quins van ser els moments més destacats que ha de conèixer l'audiència del Matina Cuina?
5: Ara mateix els comentem, perquè aquest descans es va allargar fins a 27 minuts, fent possible aquest show.
0: A mi em va passar ràpid, ahir?
5: Sí, va ser rapidet. Sí. Jo he de dir que me l'esperava bastant més guai. No us va quedar una mica fluixet?
7: Sí, fartaven cosella.
5: Flojero, molt minimalista, una cosa molt fluixeta. Per mi,
0: em va passar ràpid i les transicions estaven bé. Des del punt de vista audiovisual, la realització... Potser sí que em va faltar un punt d'espectacularitat.
5: Sí, exacte, realització molt bona, tens tota raó, però molt poca.
7: O sigui, has de destacar la realització de tot plegat, no? És clar que el so sonava molt bé.
0: Sí. No, i va tenir colorido, i va tenir moments especials. Parlem d'aquest...
5: Parlem-ne, va obrir aquest show la Madonna, interpretant music, entrant de manera espectacular amb un cotxe que conduïen Ronaldinho i Ronaldo.
3: Está gordo Ronaldo, macho.
0: Van fer una mica com en la caseta de Bad Bunny, en el seu show, que hi ha un tros que és pregravat, no?
5: Sí.
0: Que és al principi. Era un vídeo, no? Que jo crec que allò no estava passant i de cop i volta van sortir a l'estadi. No, era un vídeo.
5: Ah, sí, eh? Sí, sí. Aleshores, entren al camp, arriben al camp i actua BTS interpretant Dynamite.
0: Dynamite, no Dynamite.
7: Dynamite! Dynamite!
5: Dynamite!
4: A mi aquests no em van agradar, aquests tios que no...
5: A mi no em va agradar en general, i el que tampoc em va agradar és el que ve a continuació, que és Justin Bieber.
0: Sí.
5: Ens esperàvem un tema canyero i va interpretar en acústic amb la guitarreta, allò molt balada, Everything Hallelujah.
0: Everything Hallelujah.
5: Everything Hallelujah.
7: Em va acabar. Good morning, curtains dancing
5: in the sunrise. Ja està, no
3: cal
5: escoltar gaire.
3: No, arranca ja,
0: macho! No, però està bé perquè segueix la línia minimalista que ja va demostrar a Coachella i, per mi, molt valent de sortir ell amb la guitarra a pèl. I jo crec que aquesta actuació d'entretemps també demanava un moment d'emotivitat i va ser ell el responsable, el protagonista, i tothom... estava, jo crec, que amb un silenci sepulcral observant, no?, l'essència artística de Justin Bieber. A mi em va agradar.
8: Senyora, a més, escolta, el veig com molt recuperat, no?, perquè aquest senyor estava fa un temps, estava fatal, no?
7: Això sí, me n'alegro per ell.
5: I del moment...
0: Fa bona cara.
5: Fa bona cara, estava guapo, va fer molt bé. Del moment que estàvem tots molt pendents, era de si enfocarien a Piqué o no, perquè Piqué estava al camp mentre actuava Shakira amb Dai Dai. Amb un cos de ball molt, molt, molt xulo.
0: Molt treballat.
7: Que té un cos molt xulo.
0: Perolas.
5: Ei!
0: Jo t'he de dir que la vaig cantar a ple pulmó. Malament,
5: sí,
0: perquè no em sé la lletra.
5: Ah, no,
0: però,
5: no sé la lletra.
7: Va fer en playback, potser?
0: No.
7: No, perquè hi vaig veure un moment que el rapero...
5: Jo vaig
7: sentien els coros del rapero i el tio tenia el micro al cul.
9: Jo tinc la teoria que el que fan és gravar un fals directe per aquell dia. O sigui, no et posen el playback original, però tampoc s'arriscaran als Estats Units amb el que arriben a preparar aquestes coses,
0: sí, sí,
9: malament. Llavors és un fals directe.
8: Home, sí, això que diu el Sergi és veritat, perquè va haver un moment que la Shakira va posar com el micròfon pel públic i se la va sentir a ella cantant.
5: Era playback com una casa. Això
0: recordem que, efectivament, com deies, hi havia el Piqué a la graderia acompanyat de Sasha i Milan. Vull dir que anar a fer de pare mentre la mare actuava, cosa que per mi és entendridor i bonic.
9: Que li tocava aquell cap de setmana cuidar els nens.
0: Suposo.
5: I el tancament el va fer Coldplay, va aparèixer Chris Martin, entre tot de nens, va molts artistes els que havien actuat i projectaven la paraula love, amor, volien transmetre un missatge com de pau, d'amor i de...
7: Claro.
5: De
0: fraternitat.
7: Hermandad.
5: A les grades, entre les cares més conegudes, estava Tom Cruise, estava Carlos Alcaraz, ho hem dit, també el Javier Bardem, que no s'ha perdut una, eh?
0: No.
5: El Bardem ha estat a tots els partits. Evidentment estava Donald Trump, que després no sortia de la foto que es van fer els jugadors de la selecció espanyola, es va posar al mig.
10: Thank you.
5: I a més, abans de totes aquestes actuacions i abans del partit, va haver com una actuació prèvia al Mundial, que va ser de Robbie Williams, Laura Pausini, Post Malone, i aviam si ho dic bé, Nicole...
0: Scherzinger.
5: Scherzinger.

0: Jo t'he de dir que crec que està molt bé que el format Super Bowl s'exporti a altres disciplines esportives, no sé com ho veieu, però li dona un punt especial i una categoria, vull dir, tots aquests noms acompanyant aquests futbolistes que la majoria d'ells no saben parlar davant d'un micròfon, no, per mi li dona un punt de, sí, no, de categoria, de nivell a l'assumpte. Doncs, Marc Puga, moltes gràcies, eh? Fins aquí el que va donar, sí, aquesta part artística de la final, sí, del Mundial d'ahir a MetLife Stadium a Nova Jersey. Aquesta també hauria entrat bé, eh?
1: Oh! Oh!

0: La música Remember, la música d'abans, està de moda una altra vegada, perquè hi ha molta gent que se separa i llavors hi ha molta gent que també té ganes d'assistir a festivals com el que jo vaig estar aquest cap de setmana de música Remember a la Riera de Gaià, amb diversos companys com el Jordi Belis, el Sergi Domena, entre molts altres el Ricardo Efe, em sembla que hi havia...
1: Què dius ara? Ricardo Efe?
0: Diria que sí.
1: Uau!
0: No me'n recordo gaire. Però vaja, que el Remember està de moda ho demostra el fet que Bebe Rexha, per exemple, ha fet aquesta gran versió del clàssic de Faithless, Insomnia. 5 minuts i 3 quarts de 9 del matí, portem molta estona parlant del Mundial, i és que han estat 38 dies seguits en futbol, pràcticament cada dia sumats als 10 mesos de la Lliga. I això vol dir que aquest ha estat un any de futbol i que avui hi ha persones que estan tristes, que no sabran què fer sense el futbol. Per exemple, és el cas del Guillermo de Terrassa. La història del Guillermo és una història de no superació que ens l'explica en el seu format habitual. L'Alberto, bon dia, Albert.
2: Hola, bon dia a tots.
3: Hola.
2: Avui anem fins a Terrassa per donar-li suport al Guillermo, un home que només parla de futbol. Després d'un Mundial apassionant, el Guillermo té un gran problema.
0: A veure.
2: Què faig aquesta nit?
3: Obre.
2: Aquest senyor està tan enganxat al futbol que la seva dona el va deixar perquè no parlava de cap altra cosa.
0: Ja és trist.
3: No la quería tanto.
2: L'Amparo, abans de separar-se, li va demanar que connectés més amb ella, que el necessitava, que li feia falta. A lo que el Guillermo li va dir que allò no era falta i que no l'havia ni tocat. El Guillermo, això del futbol, li ve de tota la vida. De petit, jugava a futbol. Sí. Adolescent, passava tot el dia jugant al FIFA online.
0: Online.
2: De gran, es va fer vigilant del Terrassa Futbol Club per poder veure entrenaments cada dia.
0: Mira. Que poc ambiciós, no?
2: I ara, amb 63 anys, forma part de la penya barcelonista de Sabadell.
4: Però no és a Terrassa, ell? No entenc.
2: Sí, però és que la de la Terrassa el van fer fora per parlar massa de futbol.
4: Parlar massa?
2: Ah! Ell m'obria la penya cada dia de l'any per poder veure partits del Barça dels 90.
0: Ni Lluís Canut, eh?
4: Mare de Déu.
2: El Guillermo va desintonitzar el 324 per posar Barça TV.
3: No, el 324 no!
4: No cal, si hi ha canals per tothom.
2: De fet, el nom de Guillermo se'l va autoimposar ell, perquè es deia Alfredo.
4: Es deia Alfredo?
3: Ah!
2: Se'l va posar ell, la Guillermo, com a homenatge a Guillermo Amor. Però...
3: Ah,
2: què em diràs tu amb la de jugadors que hi havia al Dream Team? A triar el de l'amor.
4: Home, sí. I Alfredo Di Stéfano no li anava bé.
2: Clar, crec que no.
0: No, perquè era del Madrid.
2: Però avui la cosa es posa seriosa. Sense Mundial, sense Lliga, ni Champions, ni tan sols un trofeu d'aquests de Carranza, un d'aquests que fan a l'estiu, el Guillermo està completament desubicat i es planteja fins i tot posar-se una mica al programa de la Sonsoles.
3: No, no facis, Guillermo!
0: Pues serà fatal, eh?
2: Val a dir que el Guillermo és gilipoll.
4: No li faltis, pobre Alfredo.
2: Tampoc el fan tan tard, el programa de la Sonsoles. En Guillermo està patint per no trobar-se amb ningú a un ascensor, perquè lo del Mundial ja ha quedat enrere i el tema del fitxatge del Julián Álvarez ja l'ha tocat massa.
4: Ui, pobre.
2: El Guillermo ara mateix en un ascensor és com posar un semàfor a la Vall d'Aran.
4: Això.
2: Que no li pinta res, eh?
4: No ho entenies gens.
0: Deixem acabar l'Albert, sisplau.
2: Els seus amics són els del bar, els de les cases d'apostes i els del mercat de Sant Antoni, que canvien cromos de panini.
0: No sabia que es feia el mercat de Sant Antoni d'intercanvi.
2: Un autèntic desgraciat que sense futbol ha perdut el que el seu ídol portava a la samarreta. Amor.
0: Bé, com el Guillermo, molts altres casos de gent desemparada, de gent orfa. Després de tants mesos de futbol, ànims a tots. 1:03:15, gràcies, Albert.
2: A vosaltres.
0: Ara tornem amb la tele de l'Alan Lillo.
5: De petit el feien fora de la classe per xerrar massa.
6: Ernest, aixeca el braç quan vulguis parlar, sisplau.
5: Ara, aquella professora l'escolta per la ràdio cada matí. Matina Codina, amb el xerrameca de l'Ernest Codina.
6: No calles, el dia de xàtxera.
7: Rec 105 Barcelona.
8: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
9: Ui, ens l'hem passat, no?
10: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres.
11: Vine a veure'ns a Ebro Vic Auto, al carrer Rafael Gai de Montallau, Vic.
7: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
11: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
7: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
12: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
15: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la Vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
16: Escolta-la.
17: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Ferran Aràndigues, nota que estem ja a la penúltima setmana del mes de juliol i que hi ha menys trànsit a les carreteres o què? Explica-m'ho, això.
18: Bon dia, doncs. De moment comencem la jornada. En general, sí que és cert que amb força tranquil·litat en quant a retencions habituals, però primer de tot destaquem que des de primera hora del matí tenim actiu un incident a la ronda de Dalca en sentit sud, talla un carril de circulació a l'altura de Sant Gervasi que provoca fins a 7 quilòmetres d'aturades en direcció Llobregat. Pel que fa a les retencions habituals, com deia, doncs tenim molta intensitat també a la ronda litoral entre Sant Adrià del Besòs i l'altura de la Barceloneta. En general, però, el Llobregat, de moment, força fluidesa i el Vallès, doncs destacaríem algunes retencions a la AP7 entre Cardedeu i l'altura de Montornès del Vallès en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Gràcies, Trempat.
19: Arriba el nou Omoda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a Omoda Jaeco Punès. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
20: Hey, this is Taylor Swift.
21: Taylor Swift, the fate of Ophelia.
0: Estàs escoltant

0: dolça i ensucrada. Li hem fet un espai una vegada més a aquesta cançó de la Taylor Swift que es diu The Fate of Ophelia. No tinc cap prova, però tampoc cap dubte que aquesta ha estat una de les cançons més sonades durant la temporada 25-26 del teu despertador de confiança. Estem arrencant l'última setmana abans de marxar de vacances.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: I ara toca repassar la tele amb Alan Lillo.
2: Hola, què tal? Bon dia.
3: Hola, Alan.
2: Bueno, no sé si ho sabeu, que ahir va guanyar Espanya...
0: Ai, prou ja, eh?
2: És que des de Catalunya es viu raro, no? Perquè, clar, hi ha gent que està molt contenta, gent que gens... De fet, Lluís Gavaldà s'ha posat de moda un tall de Lluís Gavaldà, el cantant dels Pets, que deia que, bueno, que allò d'Espanya, allò de parlar en castellà, no li agrada. Que no...
0: A ell no se li dona gaire bé. Ha estat un dels que s'ha alçat, no?, i ha abanderat el moviment anti-Roja.
2: Exacte, i a les darreres hores això s'ha fet viral i justament coincideix amb un concert que ha donat Lluís Gavaldà amb els Pets aquest cap de setmana a Barberà de la Conca, on es va tornar a pronunciar sobre aquest tema demanant-li una cosa abans de la final molt particular a Leo Messi.
4: Sí. Es que si yo hablo en castellano se nota mucho el acento. Yo només parlo en català.
5: Sistema. És un últim miracle pel poble català. Lliure'ns dels petardos de demà. Lliure'ns de les banderes estanqueres. Lliure'ns del crit de jo soy espanyol, espanyol. Lliure'ns del crit de que parlen tu DNI. Que el meu DNI posa que calló per l'any que ve, però bueno, és una altra història. Sisplau, Sant Leo, Messi, demà... Dóna'ns una última alegria al poble català, perquè creu-me que anem molt necessitats

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
2: Està per equivocar-se tota l'estona.
3: Quin desastre de narrador, mare meva.
2: Sí, ahir es va equivocar diverses vegades quan va entrar Nico Williams. Va ser la seva perdició.
4: Aquí van bugir, va dir, no, dos negres.
2: Perquè Nico Williams i Lamin tota l'estona els confonia. Va haver un moment que va dir Messi para Cobercí.
4: Sí. Què dius ara? Juguen junts?
2: Sí.
4: Ostres.
2: Va haver un moment també que va dir a 2:15 de la nit de cuidado ahora, no vayan a echarse la siesta.
3: No, perquè ella, com que ella estava fent el partit des de Nova York, es pensava que tot el món era a l'hora de Nova York.
4: Ah, i a la mitja part, crec que va ser de la pròrroga, va saludar els seus nebots, de cop.
5: Ah, sí.
4: Però saluda a mi sobrino, que tothom deia a Twitter, segur que s'ha equivocat de nom dels nebots.
5: Sobrino Nico Williams.
2: Clar, i si ja s'equivoca amb els jugadors, imagineu-vos quan enfoquen a famosos del públic, que poden ser actors, actrius, cantants. És el que li va passar amb Shakira, que cada vegada que enfocaven una dona rossa, pensava que era Shakira.
6: Estamos viendo a Shakira.
7: Sí. ¿Seguro?
6: Con Adrian Brody, ¿no? No, Shakira no era, no, perdón. ¿Y Adrian Brody era o no? ¿O tampoco?
5: Joder.
6: No lo has visto.
8: Shakira, bueno, Shakira está preparándose.
6: Shakira está preparándose para lo que vamos a ver en el descanso. Bueno, pues comienza el... se reanuda el partido en esta segunda parte de... después de la hidratación, para esta segunda parte del primer tiempo.
2: No sap res.
4: No sap res.
3: És veritat que la pausa d'hidratació genera un punt de confusió. No hi estan acostumats els narradors i llavors omplen amb tonteries.
4: La nena que confon amb Shakira és castanya.
3: És que no s'hi sembla gens.
4: No s'hi sembla res. Sembla més la Maya Montero.
5: Volaria que haguessin enfocat a Nico Williams.
3: Sí, sí. Això va passar just quan estaven a la pausa d'hidratació, que enfocaven gent del públic.
2: Sí.
3: I et dic, i aquest home no està acostumat a les pauses.
2: Diu, Shakira debe estar preparándose. A diferencia de ti.
4: Sí, perquè... doncs tot i així ho va petar, la final de
2: audiències. A veure.
4: Mira, si voleu, ha entrat directament al top 10 de les coses més vistes a Espanya, que per ser el top 10 era la boda del príncep Felip i la Letizia Ortiz.
2: Ara,
4: per tant, ja no està al top 10, ha desbancat això.
2: Que pena.
4: Tot el que hi ha són partits d'Espanya. Hi ha l'últim capítol de Farmàcia de Guàrdia que es cola per aquí, la final d'Operació Triunfo.
9: Oh. Ara, bé.
4: Fins ara, el més vist a Espanya era l'Espanya-Portugal semifinal de l'Eurocopa, uns penals on Espanya va eliminar la Portugal de Cristiano Ronaldo, que ho van mirar 18 milions de persones.
10: Claro que sí. Sí, me acuerdo perfectamente, cabezón.
11: ¡Pobre bicho!
4: Doncs ara resulta que la final del Mundial del 2026, si sumem la gent que ho va mirar a Televisió Espanyola i els que ho van mirar de Zone, passa a ser el més vist de la història de la tele en Espanya.
2: ¡Hola!
4: Ho van mirar 15.386.000 persones al partit, un 86% de share. La pròrroga, 16.600.000, un 89%.
2: Wow.
4: I el pic d'audiència va ser, a les 12:01, 17 milions de persones, 91% de share.
2: El diablo.
3: 91 de cada 100 persones que està mirant la tele està mirant això. I jo crec que és més gent, perquè, clar, diguem-ne que cada aparell de televisió hi havia molta gent. No?
5: Sí. Però en teoria això ho computen una mica, Fan una mitjana global així una mica, com fan els IGMs, aixupant-se un dit i mirant per on bufa.
3: Exacte.
2: En aquests 17 milions no hi era jo, que vaig calcular malament i m'estava afaitant el cap. Quan
3: els que ahir estaven de celebració, hi havia el Roncero, Boig i tota la tropa espanyolista, va ser el Chiringuito, i estaven molt contents, estaven eufòrics.
2: Sí, gran tancament del Chiringuito, perquè avui diu adeu aquest programa mític de la televisió, després de 13 anys sent notícia quasi cada setmana. El Chiringuito acaba aquesta nit i Pedro Herol ha demanat ja l'últim favor a la seva audiència, que és que els mirin, els convidar, que tothom avui vegi el Chiringuito.
12: Cuidado el año que viene,
13: Roberto, mañana os digo que este lunes no faltéis al último programa del Chiringuito en A3Media, ¿vale? Es mañana lunes, este lunes el último Chiringuito aquí en esta casa, en A3Media, ¿vale? No faltéis,
14: ¿vale? Vale, esa, vale. Que nadie falte, ¿vale? Es el último Chiringuito, habrá uno nuevo, seguramente.
3: Sí, però posa un to una mica més emotiu, perquè totes les informacions les donen de la mateixa manera.
14: Espera, pínchame.
3: Estàs pinchado.
14: Bueno, pues un poquito más.
4: Hazme
14: zoom, un poquito más. Se vean las pupilas, ¿vale?
3: Suposo que heu preparat un programa molt especial, no? Hi haurà Kleenex, llagrimeta, un speech teu, suposo, no?
14: Ahí está, la speech de entrada, de salida...
4: Ja som a
3: les pauses.
4: Les papers.
14: Pausa.
5: Prou.
14: No es con Roncero, ¿no? También. Igual despido a alguien en directo, ¿no? Y le digo, no continúas en A3Media, ¿no?
5: Qué guapo,
3: sí. Sí, perquè recordem que la temporada...

0: que ve molt probablement a tot l'equip del Chiringuito, que conservarà el nom perquè Pedrerol i companyia en tenen els drets, es podrà veure a Mediaset.
1: Telecinco, la madre de Mediaset és argentina.
2: Sí, Paco, te voy a traer, ¿vale? A Mediaset.
1: Gràcies.
3: El Loco Gatti no?
0: Demà repassarem els millors moments d'aquest últim programa del Chiringuito a 3 Media. Un minut i les 9. Gràcies, Lillo.
4: A vosaltres.
5: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness. El meu cos, el meu planeta.
6: Matina Codina.

0: Rondi, Ernest i companyia. Només dius que sou la millor ràdio Catalunya. RAC 105, el temple. I allò que diuen, al mal temps, Matina Cotina.
1: El programa matinal que vols escoltar mentre surts del llit.
2: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
3: valorado
2: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
4: Y otra.
3: Valorado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
7: Ocasión Plus.
8: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
9: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
10: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
11: Hey guys, this is Bruno Mars.
12: A RAC 105. Estàs escoltant. I'd risk it

0: El seu romanticisme, la seva classe, el seu estil, han aterrat al Matina Codina de RAC 105 per fer incrementar els nivells d'emotivitat al programa 9 i 6, 20 de juliol o 20 de...
1: Julio!
0: Com diem aquí al Matina Codina, arrenquem nova hora i ho fem amb la Mar Puga repassant Tu cara me suena.
2: Oh, que bona!
0: Que com tots els programes de tele, doncs ja s'ha acabat.
3: Avui és un dia trist i per això posarem... Giruma.
4: Ai, Giruma. El pianista xino.
3: S'ha acabat Tu cara me suena. Ara sí que és oficial. Tot s'acaba. Totes les coses bones tenen el seu final.
0: Perdona, i si hagués continuat dilluns tampoc haguessis pogut repassar la gala, no, perquè estarem de vacances.
3: Ho hem fet perfecte. Hem anat de la mà, eh? S'acaba el matí, s'acaba Tu cara me suena. Quines coses.
0: Sí, senyora.
3: I dins del Tu cara me suena, diguéssim, entre tota la gent de qui hem anat parlant tots aquests mesos, tenim un oient.
5: Què?
3: Home, que sí, tenim un oient.
6: Escolta, vindràs o no la temporada que ve? Jo t'estic esperant, eh?
7: T'ho prometo.
6: Home.
7: T'ho prometo, però després et sento en el programa. Ah, és que el Jesús està mono.
6: Clar. Que ens escoltes.
7: Clar.
6: Oh, mira, i parlo bé de tu sempre, jo.
7: Ja, però bueno, no, el Jesús. Però jo a vegades trobo a faltar algun carinyet més.
6: Ai, mi niño, clar, però si no em vens a veure, què t'he de...
7: Vindré, Puga.
6: Aviam, que estem a Matina Codina.
7: Sí, Matina Codina.
6: Manel Fuentes.
7: Matina Codina.
0: Veig que Fuentes està pendent del repàs que fas cada setmana a Tu cara me suena, a veure què dius d'ell.
5: S'ha vist abans.
0: Jo crec que el deixem de volta i mitja, el programa.
3: I ell també.
0: Escolta, veig una relació molt estreta, no?
5: ¿Estás enrollado o algo?
3: A ver, yo no estoy enrollado con todo el mundo.
5: ¿Estás enrollado con mucha gente? Tú eres una fresquilla,
8: Santiago, tío.
6: Y tú eres gilipollas.
3: Home, no, es que porta tota la temporada fent uns comentaris.
5: Que m'ha insultado, aquest
3: senyor.
8: Era hora que el parés.
0: No ens faltem el respecte.
5: Una senyora de verdad.
3: Però ell falta el respecte sempre, a les dones.
0: Acabem la temporada amb pau. Escolta, què més et va dir el Manel?
3: El Manel, molt amic del programa. Clar, estàvem parlant de Jesulín de Ubrique, doncs vaig aprofitar per preguntar-li pel meu preferit. Parlant de Jesulín de Ubrique.
7: Sí.
3: Home, ha sigut una mica el descobriment, no?, d'aquesta temporada. Jo m'he vuelto loca d'amor.
7: Ah, sí? T'has enamorat de Jesulín?
3: Sí, una mica més que de tu, eh?
0: Opa.
7: Bueno,
0: què dius?
7: Jesulín és fantàstic, treballa molt, que la cosa de dir... Cantar potser no cantarà molt bé, però no s'ho currarà. No. Jesulín s'ho curra setmana a setmana. I la seva dona és encantadora.
3: Ai, quina meravella.
0: La Maria José Campanario.
3: Sí, perquè recordem que va venir a una gala a imitar amb Jesulín de Ubrique, que van fer una imitació junts i diuen que és un amor i, de fet, volen que concursi a la temporada que ve.
0: És un comentari doble lectura que fa. És canta com un ser volanzel, però és pencaire.
3: És una mica el que hem dit aquí, que ha tingut una actitud molt bona. El Jesulín ja ha fet actuacions molt treballades, que per mi això té molt de mèrit.
9: Oye, a mi no me han fichado nunca más el Tu cara me
3: suena. No, ja les diré que te fitxen.
9: Hombre, siempre hay un tonto en la edición.
3: Venga. Vaig parlar no només amb el Manel, sinó també amb concursants. Per tant, escoltem una mica amics, per ordre, Aníbal Gómez, Martín Savi, Cristina Castaño i Paula Cups. Què tal?
10: Hola, muy bien, soy Carlos Baute.
11: Envío poemas de cuál...
10: A ver, empezamos.
11: Envío poemas de mi puño y letra. Envío canciones de 440.
10: Está muy alto, está un tono muy alto.
3: ¿Ah, sí?
12: Yo todavía no caigo a tierra. Sigo volando en esta maravillosa experiencia.
13: Me costó mis años decidirme a participar en el programa. Esa es la verdad. Y cuando lo he hecho, lo he disfrutado mucho. Ha sido muy intenso.
3: Paula, y para terminar, hemos visto que has hecho colaboración con Siderland.
14: ¿Está a punto de salir?
15: Pasa la vida amb tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu.
16: I ara vull estar amb tu.
3: Epa, tenim allà.
0: Crec que s'estrena aquesta col·laboració oficialment aquest dimecres.
3: Sí,
0: i deixa'm aprofitar per dir que tindrem el divendres Siderland aquí a l'estudi per acomiadar la temporada amb aquesta actuació en directe, parlant del Matina Codina, en el millor moment del grup barceloní.
3: Meravellós. Vaig parlar també, evidentment, amb Jota Cabello, que és el guanyador de l'edició. Vam dir que guanyaria i va guanyar.
8: Tant parla del Mundial.
3: Parlem del guanyador de veritat. Jota Cabello, el Jesús, estava així just després de guanyar el premi a Tu cara me suena.
17: Ladies and gents, this is a moment you're waiting for.
3: Y es que ha sido muy fuerte cuando he empezado.
18: Claro, encima con el acento de él, ¿sabes?
3: Hombre,
18: British.
3: Jota Cabello, ganador de Tu cara me suena.
18: Qué fuerte, vamos.
3: Pues muy fuerte.
18: Estoy flipando.
3: En este programa de RAC 105, que es el Matina Codina, nos tienes que escuchar.
18: Sí, porque aparte estoy aprendiendo catalán.
3: Mira, ¿hacemos la entrevista en catalán?
18: No, déjate. Sisplau, ¿no?
3: En este programa hemos hablado mucho de Tu cara me suena, hemos hecho un seguimiento. Uh-huh. Y hemos ido con Jota Cabello desde el principio. Vamos. Sabíamos que vas a ganar.
18: Vamos, yo, orgulloso y contento.
5: S'ho deu creure.
0: Perquè d'on és el Jota Cabello?
3: Veritat, és andalús, és de Càdiz.
0: Perquè està aprenent català, molt bé.
3: Home, molt bé. Sí,
0: escolta, el veies content, el veies emocionat? Perquè quin era l'estat d'ànim del plató en l'última gala?
3: Molta emoció. Mira, jo estava una grada amb els familiars de tots ells. I tenia davant la família de la Maria Parrado, que va quedar segona, i just davant a tots els familiars de J. Cabello.
4: Ai, que bonito, això de la família, ¿verdad? Que sí, estan, sempre muy emocionado.
3: Hi havia molta emoció, tothom plorava, tothom cridava.
0: El premi, Marc, quin era?
3: El premi són 30.000 euros, que són per donar-los. A J. Cabello els va repartir, li va donar 15.000 a la Maria, que va donar una fundació per gent amb autisme, i el J. li va donar una fundació d'animals.
1: El premi és que s'acaba l'edició aquesta. Bueno, això és un premi per tots.
3: Mira, Toni, tornarem a parlar del Manel ara, una estona.
1: Home.
3: Ja que és l'oient que tenim a tocar a Més Suena, anem al torró, perquè la meva pregunta era clau. Jo què he de fer per concursar a tocar ara, a Més Suena? Anem.
7: Ara. El primer que has de fer és classes de cant. Cantar alguna
3: cosa. Mm. No,
7: toca'm què?
15: Toca'm, oh. Fixa't, sóc tan bonica que quan em mires tots hipnotitza. No.
3: És perquè vegis que afino.
7: Bueno, però aquest rotllo musical...
3: Què vols que et toqui? Born in the USA, yeah, oh yeah.
7: Jo dic molts noms i dic, escolta'm, jo crec que estaria bé. També és veritat que no arriba a tancar el moment que jo digui la puga d'estar. No, que encara no ha arribat aquest moment.
3: Però tu veus, eh? Tu ho visualitzes?
7: Sí. Bienvenidos a Tocar a Més Suena 45. Oh. Le decimos adiós a Marc Puga y damos la bienvenida
0: adiós
7: a Melendi.
3: Ah, Marc! És molt fort quan arribi aquest moment.
0: Sí, damos
3: la bienvenida a Melendi.
0: T'ha vingut a dir que falta molt, no? Perquè sí. a quina edició bueno, estem de Tocar a Més Suena?
3: Estem a la 13.
0: T'ha dit 45.
3: 45.
0: Sí.
4: Aquí clar, no ho posarem perquè ja no hi serem.
0: No és un àudio molt bo per tu.
3: Sí,
0: perquè
3: sí que és bo.
0: De fer classes de
3: la seva mirada vaig veure que confia en que arribaré a estar tocant.
0: Escolta, hi ha una cosa que ha passat una mica desapercebuda, que és que ell té poder a l'hora d'escollir els concursants. No? Perquè...
3: A mi em va dir que parli amb Tinet Rovira de Jazz Music i amb una dona d'Antena 3. I a partir d'aquí, Manel tiene voz, però tampoco tiene el voto.
14: Escolta, quan es grava això? Perquè clar, vull dir, si estàs fent ràdio al matí, a veure si deixarà el programa aquest de ràdio.
3: Quan arribi el dia ja ho parlem.
5: Què tienes que hablar d'Antena 3? ¿Con la Sonsole?
3: No, creo que no. Vaig parlar també amb ell sobre la possibilitat de fer un duo junts el dia que jo concursi. Tu abans imitaves a gent, ara
7: sí.
3: No.
7: Et
3: volem veure.
7: No, això és un altre preu.
3: Fem una promesa. Quan jo... Ui, que fem una promesa.
7: Ah, bueno,
3: no?
7: Fem una promesa.
3: Jo concursi a Tocar a Més Suena, que tu seguiràs presentant,
7: sí,
3: ja tindràs més canes, farem junts una imitació. Sí
7: això
3: o no?
7: És una promesa o és una amenaça?
3: Que és una amenaça per part teva i una promesa per part teva. I l'has de fer aquí a RAC 105.
7: Matina Codina, quina cançó cantaríem?
3: Una d'amor, no?
7: Una d'amor.
3: No, la de Mamma Mia de S.O.S. Tu, Pris Brosnan. Saps quina és?
7: Sí.
3: Doncs aquesta, va bé.
7: Bueno.
3: Quina vols fer?
7: Aquesta, farem aquesta. Quan ella concursi farem aquesta.
0: Tia, és...
3: És heavy o no?
0: T'ha donat per la llosa, però una mica, eh?
1: T'està traient de sobre.
0: Sí, en plan, calla i...
3: No, ho veig així.
16: Jo que veig el Manel aquest, jo vull marxar, tinc ganes d'anar al lavabo...
3: No. Mira, el Manel em va dir que no dona entrevistes a ningú abans d'una final o un directe. I el Matina Codina estava allà amb ell.
5: Pensa que era el Messi abans de jugar a la final del Mundial o què?
3: Més important que el Messi. Estàvem una hora abans de la final de Tocar a Més Suena amb el Manel.
0: Escolta, he vist molta química i bon rotllo. Acabem escoltant el guanyador, va.
3: Acabem escoltant el guanyador perquè tinc una sorpresa per un membre d'aquest programa.
5: Ostres!
3: Jota, terminaremos este vídeo mandando un mensaje a un compañero del programa que se llama Sergi Ferrer, que es muy fan tuyo.
19: Bueno, Sergi Ferrer, te mando un besito, un abrazo. Gracias por acompañarme en este camino juntos y sigue acompañándome y escucha mi música, que por eso estoy aquí.
3: Hombre, Jota Cabello, que te amamos en RAC 105.
19: Y yo a ustedes. Són les mejores.
5: Hola, quin regal m'has fet, Marc.
3: Aviam com portes tu nòvia de, no sé, de Covarsí, per exemple.
16: Sí. Escolta, si estic...
5: Seria molt raro.
16: Jo quan vulguis te'l faig, eh?
0: Escolta, millor jugador jove del Mundial, per cert.
16: Sí, però m'han fet moltes patades, eh?
5: Que cada una lo suyo, macho.
3: Sí,
5: Viva España, coño.
3: Sentit.
16: No, avui ho necessitava. Avui està sent un dia difícil per mi.
3: J. Cabello sap qui ets.
16: I saber que J. Cabello m'ha mencionat i m'envia una abraçada des d'Andalusia...
0: Saps quina cara fa, però...
16: Sí. Me l'imagino amb el cabell llarg.
3: Potser... Tan guapo, no.
4: Per rodar cabello, no?
16: Sí.
3: És guapíssim.
16: Com el contrari de l'Alan, sí.
3: Escolteu, res, donem per tancat Tocar Més Suena. L'any que ve anirem a un assaig. No anirem a la final, anirem a un assaig. Ja ho he tancat amb ells.
5: Però tu sola, no?
3: Us ho avanço.
0: I
3: no,
0: és segur que renova Tocar Més Suena? Sí, no?
3: Sí. No ho sé.
16: Si nosaltres,
4: hombre,
16: sí.
4: Te dan un bocadillo cuando vas a una grabación, que yo he ido a unas cuantas.
3: Sí, de queso me lo comí.

0: Una altra de les dones famoses que ahir estava a la graderia del MetLife Stadium de Nova Jersey. Espera, espera, Dillo, espera un moment, espera un moment.
1: Alan, que pareixes tonto.
0: No, que dic que ens preparem, però encara no truquem, perquè volia comentar que la...
2: Has fotut una bronca, perquè truqués ja abans d'aquesta graderia.
3: Alan, truca!
1: I tu, Alan, què fas, truca?
0: Estiguem pendents. Un moment, va, que estava explicant que la Rihanna també estava a la graderia fent la coreografia de la Macarena. No sé si heu vist el vídeo, no?
4: No, jo ara mateix no he vist res.
0: No, però pot ser que tingui delicte la banda sonora que van posar ahir a l'estadi.
3: A mi m'ha encantat.
0: No, no sé qui era el DJ.
3: Van posar Serge, van posar La Bomba, van posar Manolo Escobar.
0: Sí. Qué
5: guapo. Eso se oye este refrán. Que viva España.
0: I la Serge també recordo que va ser un moment d'aquests creepies, eh? Ara sí, Lillo. Anem trucant, sisplau.
1: A sorpresa.
0: La trucada de Llet Nostra.
6: Llet Nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Truquem la Sofia, que en fa 13. Aviam si l'agafa.
7: Hola.
0: Hola, Sofia.
7: Hola.
0: Sofia.
7: Hola.
0: Bon dia, sóc l'Ernest Codina, el que més matina des de la ràdio, des de RAC 105, ens coneixes.
7: Ah, bueno.
0: No ets pas la Sofia de Borbón, no?
4: Oh, no, m'estimava.
0: No.
7: Què?
0: Per molts anys, carinyo, per molts anys.
7: Hola, gràcies.
1: Felicitats.
0: És avui que em fas 13?
7: Gràcies.
0: És avui que em fas 13, Sofia?
7: Sí, faig 13.
0: Ets supersticiosa, tu, perquè diuen que el 13 és un número que porta mala sort, però jo crec que tu els 13 realment et portaran...
7: A mi m'agrada el número 13.
0: Veus sí, que bé?
4: Molt bé.
0: Segur que et passaran coses molt bones. De moment, la primera ja la tens aquí, que és aquesta trucada del matí, Codina, que ens ha carregat la teva mare, sí, el teu pare i també el teu germà, Ryan. Com va l'adolescència a casa teva? Bon rotllo o no amb la família?
7: Sí.
0: És que ens han dit que de tant en tant hi ha algun típic conflicte de l'adolescència. Quin és el motiu principal de disputa, i de discussió amb els teus pares?
8: És la polèmica.
7: No sé, pues que a vegades jo tinc la raó i no s'ho creuen.
1: Ah! Fa ràbia, quan tens raó i no t'ho volen reconèixer.
3: Ja.
1: Em passa tota l'estona a mi.
0: Escolta,
7: sí, ara estic aquí.
0: Sí.
7: Ara estic amb la meva amiga. Ara estic amb la meva amiga Greta, que vol dir hola. Ah. Hola.
3: Hola, Greta.
0: Hola, Greta, que escoltes el matí, Codina.
1: Hola.
7: Hola.
0: Hola.
7: Si estem anant al casal de dibuix.
1: Ah, mira.
0: Ah, mira.
1: Sí. No quedaven places de cap altra.
0: I què dibuixeu aquí? Què dibuixeu?
7: De tot.
0: De tot, eh?
1: Clar, clar, és un casal, és sí, dibuix lliure.
0: Però, exacte, però és que, no sé, algun retrat, feu dibuixos més aviat surrealistes, realistes, per on va el tema?
7: Bueno,
0: paisatges...
7: Fem el que vulguem, crec.
0: El que vulgueu.
1: Ah. Escolta, un repte que et tiro. Abans de divendres, que marxem de vacances, ens podries dibuixar a nosaltres i ho pengem a les xarxes de RAC 105?
3: Va, porfa.
7: No sé...
1: Vale, si no et fa il·lusió, no cal que ho faci.
2: O la
1: no
2: Sofia, o algú. Sí.
1: A mi tampoc me'n faria.
3: Que és la mia.
0: Escolta, faràs alguna cosa més per celebrar l'aniversari? No sé si hi ha alguna festa prevista aquesta tarda. Bufaràs les espelmes?
7: Sí, ara faré una festa a la tarda.
0: Que guai.
7: I... sí. I berenarem i anirem a la platja.
0: I què t'agradaria que et regalessin avui, Sofia?
7: Bueno, volia un mòbil i ja me l'han donat pel matí.
0: Ah, mira que bé!
3: Que d'hora!
1: Molt bé!
3: Reina!
8: És el teu primer mòbil? És el primer mòbil que has tingut a la teva vida?
7: Sí, sí, i a sobre era un iPhone 13.
1: Mira-la, tia, molt bé.
4: Ah, perquè fas 13.
0: Clar. Escolta, doncs, gaudeix molt de l'estiu, de l'aniversari.
7: Gràcies.
0: I la teva família et diu que t'estima fins a la lluna i tornar, avui que és el Dia Mundial de la Lluna. Entesos?
7: Gràcies.
0: Adéu, Sofia, que vagi molt bé. Per cert, la Sofia que entra al sorteig d'un fantàstic lot de Llet Nostra que farem aquest divendres, eh? 30 litres de llet, diversos packs de làctics de Llet Nostra i també un doble kit esmorzar amb dos bols i dues culleres de ceràmica.
9: Escolta, perdona, no vull xafar la guitarra, però això d'estimar els pares que diuen que l'estimem fins a anar a la lluna i tornar, ara no és tant.
1: No?
9: Perquè hem vist recentment els astronautes que eren, crec que eren 3 dies per anar.
0: Sí, però crec que parlem més de la distància, diguem, no? Que no
3: el temps
0: que
9: ara mateix l'estimen 6 dies.
1: Ara, hi ha vols que triguen més. Si fas un parell d'escales, trigues més que anant a la lluna.
0: Ara. Bé, no sé si queda algun forat per fer trucades despertador, però recordeu que divendres marxem de vacances, però tornarem el dia 31 d'agost.
1: Epa!
0: Així que ja podeu començar a fer les vostres reserves al correu electrònic desperta@rac105.cat.
6: Menja! Menja! Arribarem, però ho farem a la nostra manera. tenint cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.

0: 2022. Tremendo àlbum, eh? Hi ha cançons com Dance Tyria, que és la seva nova proposta, sense perdre l'essència. Un àlbum que ha rebut molt bones crítiques de la premsa, dels experts, de la gent del món de la música. I aquí la teníem al costat de la Sabrina Carpenter amb Bring Your Love. D'amor us en donem cada dia, també d'energia, d'informació. De seguida arriba el Nil Ferrés amb la previsió meteorològica abans... 2 minuts.
1: Hi ha els que comencen el dia desmotivats.
2: Arriba una merda.
1: I després hi sou
3: vosaltres.
1: Els que escolteu el Matina Codina.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
5: Carglass canvia. Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
7: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
8: No ho comparteixo.
7: El que he dit?
8: No, la banana. Aquesta setmana la banana a 0,99 al quilo.
7: I la nectarina a 1,99 al quilo.
9: Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app.
10: Més info a Aldi Ponés. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
11: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Momento Kaimoto arriba amb més força que mai, amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine ja a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Momento Kaimoto Sabadell. Honda, com no l'has viscut abans.
12: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
13: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
14: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
1: Matina Codina. Escolta'ns abans d'un substitueixi una intel·ligència artificial.
15: Felicitats pel programa.
1: De 6 a 11 a RAC 105. Ens vam...

0: Estan de gira per tot Catalunya transmetent energia i el seu catàleg de cançons que realment és optimista i que fa ballar tothom. Estem parlant dels Tiets. Aquest cap de setmana molta gent que ens esteu escoltant els va veure segurament al festiuet de Salou. Això era Tàndem i ara fem Tàndem amb el Nil Ferrés, el nostre meteoròleg. La Mònica Usarque ja deu estar doncs, amb el seu biquini, amb la navareta, a la platja, gaudint d'unes merescudes vacances. No sé si t'ha escrit a l'Alillo.
1: A mi?
2: A l'Ada.
0: No, o a Francesc, o al Ferrer, no sé. Has escrit...
2: No.
3: Ni a l'Alillo, ni a mi. La Mònica ha desaparegut, ha deixat el relleu d'en Nil, que està començant.
0: No, perdona. Nil, bon dia. Nil Ferrés,
4: bon dia.
0: Per al·lusions. Quants anys fa que estàs aquí a RAC 105 o RAC 1?
4: I estic des del 31 de desembre.
0: Fixa't.
2: Ostres, doncs un any, tècnicament.
3: Un any, sí, és molt jovenet. Quants anys tens, Nil?
4: Mira, en faré 23 ara a l'agost.
3: Tantes coses a aprendre. Quan vulguis, vens al meu despatx i te'n ensenyo.
2: Tens despatx aquí?
3: No ho sé. Posa un alt de...
5: Què?
0: Ocupa despatxos que no són. Nil, què tal la Mònica Usart així de jefa? Bé?
4: Molt bé.
0: Si no, t'ha deixat algunes instruccions, ha sigut pesada...
4: Que va, m'ho ha deixat tot perfecte i estupendo perquè us pugui estar aquí explicant el temps durant tot el matí.
0: Un tio del Berguedà, un català d'aquests de Soc Arrel, el Nil Ferrés.
3: En el del Buscarons.
6: Viva Espanya.
0: A veure, Nil, dilluns de moltíssima calor...
4: Exacte.
0: Estem ara sota els efectes d'una onada de calor, no?
4: No estem sota els efectes d'una onada de calor. Sí que tenim molta calor a Ponent i més que en farà al llarg del migdia i dels propers dies fins al dimecres. A partir de dijous la temperatura sembla que recularia una mica i de cara al cap de setmana doncs, podríem tornar a tenir valors al voltant del que tocaria per l'època. Però bé, aquests dies fins dimecres, com bé diem, temps assolellat, de pluja...
0: Ni una gota,
4: poc que n'esperem. Per tant, això el que fa és que els boscos els tinguem cada cop més secs.
3: I tant.
4: El territori, per tant, amb el tema del risc incendis s'ha d'anar alerta aquests dies.
5: Okay.
4: I això, de fet, podem repassar, si voleu, temperatures...
0: Vinga, va, som-hi. Carrusel de temperatures, companys!
3: Vale, Nil, adelante!
4: Ara mateix a Barcelona, entre 28 i 30 graus de temperatura. A Tarragona, 28 graus. A Lleida, 25. Girona, 26. Osona, 25. I la Seu d'Urgell, 22 graus. Per tant, a aquesta hora hi ha molta temperatura elevada. Al llarg del migdia podem arribar a valors de 40 graus, o fins i tot 41. La de Lleida i la Vall de l'Ebre.
0: I això
4: també...
0: no és una dada de calor, eh? Molt bé.
4: No, però també a la Catalunya central, a la Conca de Tremp i a l'interior de les comarques gironines, 36-37 graus de temperatura.
3: Va, vols avorir?
0: És que cada vegada posem el llindó de l'onada de calor més amunt. Clar, sí. Això anirà canviant.
4: Exacte. Per cert, a més, deixeu afegir, si avui voleu anar a la platja, trobareu temperatures de l'aigua del mar al voltant dels 29 graus a la Costa Daurada, per tant, temperatura elevada.
0: Ja sembla pixat de burra.
4: Al voltant dels 28 graus a la Costa Central i a la Costa Brava entre 26 i 27.
0: Doncs com per fer un caldo. No?
1: Jo sóc fredolic, jo sóc d'aquestes persones que em costa entrar a l'aigua del mar fins i tot al mes d'agost.
0: Sí, la gent continuarà dient però que està molt fred, quan entri. Sí.
1: No, però jo t'he de dir que aquest cap de setmana vaig estar banyant i no era la Costa Daurada, era més cap a dalt. I, hosti, no vaig... Saps allò que ja no notes la diferència? Massa calor, eh?
5: Hello.
0: Per cert, que avui s'ha publicat o s'ha fet públic un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que ha detectat, atenció amb això, a matineros, que les altes temperatures fan que tinguem més ansietat, més frustració i més problemes de salut mental.
5: És veritat, això.
0: Ara. Per tant, cada vegada menys avantatges a la calor, que hi ha molta gent a l'hivern que diu «Ai, em si arriba la calor, ja l'estiu, no sé què», que sabíeu que porta moltes coses negatives. Nil Ferrés, moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I ara arriba una de les cançons de l'estiu en català, Joan Dausà i Mama Duixà, Papi, posa-la al disc. Veus

0: Cançó de tombona, de llibre, de mojito, eh? I de gaudir de desconnexió, de no fotre res. Omi Cheerleader. Bon dia, Bernat Balboa. Ara sí.
1: Hola, què tal?
2: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Vinga, repassem l'actualitat esportiva, que hi ha molta coseta. Bernat, aquesta nit la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món per segona vegada.
1: Sí, gràcies al solitari...
0: Per si algú no ho sabia encara.
1: Sí, gràcies al solitari gol del blaugrana Ferran Torres, que s'ha posat la capa d'heroi al minut 106 de la pròrroga de l'Argentina, en el que molt probablement podria haver sigut l'últim partit de Leo Messi, que ara mateix té 39 anys. Sí, el conjunt de Luis de la Fuente es va trobar davant d'un gran Dibu Martínez, que no en va deixar passar ni una, inclús va aturar aquesta falta que segurament tots recordarem, la falta molt ben picada.
0: Li van faltar 2 centímetres, eh? 2 centímetres.
3: Sí, s'està a punt de marcar molt,
1: eh? Bé, la selecció espanyola va aprofitar l'expulsió d'Enzo Fernández justament abans d'acabar el partit. A la pròrroga van ser 11 contra 10 i Ferran Torres no va fallar quan Nico Williams li va deixar la pilota despenjada dins l'àrea perquè el valencià rematés a porteria. El blaugrana es reivindicava així a DAZN.
4: Una liberación muy grande, creo que he sido una persona muy criticada a lo largo de, del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios, siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
0: Va dir que era un gol que havien marcat 47 milions de persones, jo vaig veure aquestes declaracions.
5: Jo no vaig xutar.
1: No, tampoc.
0: No estava content, però. Estava no. Molt ratllat per totes sí, les crítiques que ha rebut durant el Mundial.
1: Exacte, tothom el critica.
0: És un... que és un moment de celebració.
6: Que se joda, per mano.
0: Has d'oblidar de tot això.
6: Sí, és un paquet.
0: Has de ser un egocèntric i un mal criat.
1: Es veu que no, però per això després també deia això Ferran Torres.
7: Ya sabes que a mí me gusta fallar las fáciles y meter las difíciles, ¿no?
8: Has elegido el mejor día.
7: Me gusta que me critiquen un poco para después callar esas bocas.
1: Realment...
0: De fet, quan, va fer la gesticulació quan va marcar el gol de, amb les mans, fer el gest que la gent ha parlat molt i el va dedicar a tota aquesta gent que havia estat crítica amb la seva actuació.
1: Sí, sí, i realment Espanya no va tenir rival, l'Argentina no va ser l'Argentina dels últims partits, inclús de l'últim Mundial, i ni l'ocasió que va tenir Giuliano Simeone als últims instants de la pròrroga, que la va enviar als núvols, sí. No va ser suficient per empatar un partit que va acabar a favor d'Espanya.
9: Es malísimo mi hijo, La tuvo ahí.
5: Això, el teu fill.
9: La tuvo en medio de la portería. Sí, la partió para arriba.
10: Que guarros que eren, tu. És que marcat, no? Eren 10 guarros delinqüents sortits de Cambrians sí, i el Messi
5: que no va fer bola. Le ajudó l'àrbitro i l'expulsaron a Enzo per una patadita de nada a Cubarsí.
9: Eren tan guarros que vas estar a punt d'anar a Espanya, Sergi?
10: No, no eren tan guarros.
9: Ah, vale.
10: Però eren molt guarros. No,
0: però sí que, la selecció espanyola va ser molt superior, vull dir, va anul·lar en tot moment a l'Argentina, excepte els 5 minuts finals que ho va intentar, realment, hi va haver molt control, perquè és veritat que a tall individual no és una selecció que brilli molt, però la sensació que...
1: A nivell grupal van tots a un, estan molt ben treballats, i sí que és veritat que, tot i que no vam veure la millor selecció espanyola, inclús diré jo en tot el Mundial, potser la semifinal sí que van fer un molt bon partit, però tampoc els calia gaire cosa més per ser superiors a l'Argentina, que és que realment, vaja, no van rematar porteria fins al final de la pròrroga.
10: Infumable.
5: Ja podem dir que la Mina ha fet un Mundial una mica...
1: Sí, és veritat.
5: Una mica de merda, eh? Semblava que s'havia de menjar el món i...
1: Per mi, no sé vosaltres què en penseu, la figura destacable és Pau Cubarsí.
10: Sí.
1: Pau Cubarsí ha fet un Mundial,
10: és veritat,
1: però de millor central del món.
10: Gràcies, i em van donar molts cops, Bernat.
0: Sí. De fet, li van donar un premi, no? Ha estat reconegut el millor jugador jove.
1: El millor jugador jove del Mundial, també...
0: Què et van donar, Pau?
10: Van donar una bossa amb unes regalèsies, unes gominoles, i un fresquito.
1: Els premis te'ls van anar donant els argentins durant els 90 minuts, però com deus tenir les cames?
10: Van insultar la meva mare,
1: Què et van dir? Què ho van dir?
10: Era molt dolent, em van dir.
5: Ostres, segur que ho van dir.
11: Pobret.
1: Sí, és madre molt mala. També dèiem que Rodri ha estat premiat com a millor jugador del Mundial i Unai Simón com a millor porter. Tot això, també ara que parlàvem de que si Argentina era una banda
10: delinqüents. Ja ho dic jo per si de cas, delinqüents.
1: Va acabar el partit amb una picabaralla bastant heavy, sí, entre Paredes, Gavi i Eric García. Van acabar pel terra Gavi, Eric García també fotent-se pel mig, Olmo també va rebre...
12: Una picabaralla, no? Va anar un d'aquests marranús a fotre-li 2 dies a la gent d'Espanya.
10: Mentrestant, en Lamin...
12: Els altres no feien res, sí.
1: I bé, com d'una banda la selecció espanyola va guanyar, va vèncer i va alçar la Copa del Món, a Scaloni va perdre aquest partit, va perdre la final, i així és com es va mostrar molt emocionat a la roda de premsa postpartit.
13: Volver a resetear-se, volver a
3: a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar. Y me duele. Me duele el alma.
0: Uy, ya, estrenca,
5: sí.
0: ¿Eh?
5: Sí, sí, sí. Se rompió.
10: Y marxa.
12: Vete a tu casa, chaval.
3: Venga, hombre, a mamarla.
0: Ha d'estar content, no?, que ha arribat a la final.
1: Jo crec que, en línies generals, tots els jugadors disputaven aquesta final amb tranquil·litat, sabent que ja tenien la seva Copa del Món del 2022.
0: Oh, i la seva prima.
1: Bueno, també.
0: Sí, això... Per cert, Cazorla, que deies de Javier Milei, que ha proposat que sigui festiu, sí, a l'Argentina.
5: En teoria arribaran demà els jugadors de l'Argentina, i el Milei ha posat a Twitter que, si els sembla bé als jugadors i a l'Escaloni, que farà el dia festivo demà.
0: I per què l'estat espanyol no és festa, que seria una cosa molt bona, no?
5: Ah, no ho sé.
0: Per nosaltres?
5: No. Doncs.
1: I què faria el Matina Codina avui?
5: Eso. Sí, vamos a...
0: Música.
1: Música.
9: Ara ja ets més d'Espanya, Sergi, si fos demà festa.
10: Hauria de plantejar-me amb mi mateix a veure què faig. Segurament m'ho pensaria des de casa.
0: De fet, nit llarga, perquè la victòria d'Espanya de moment sí que s'està celebrant. Ha desfermat una autèntica onada de celebracions per tot l'estat espanyol, excepte a Euskadi, que he vist ara unes imatges que els carrers estaven buits. No ha passat el mateix a Catalunya.
1: No ha passat el mateix. Moltes ciutats de Catalunya s'han omplert d'aficionats animant la selecció espanyola. Barcelona, Terrassa, Sabadell, Hospitalet...
5: Badalona
1: també... inclús a Madrid, a la plaça Cibeles, on celebra el Madrid sempre els seus trofeus. Això sí, hem de lamentar una mort d'un noi, sí, perdó, la música potser no, un noi de menor de 13 anys que ha mort aquesta nit a Salamanca, celebrant la victòria de la selecció espanyola. És l'única així notícia més trista que podem...
10: Sense música és pitjor.
0: Ja puc tornar. Va, perdona, ha entrat Buscarons de Badalona dient que més pirotècnia que per Sant Joan, eh?
6: Home, a Badalona ha estat una festa. És veritat que hi ha hagut també una petita batalla campal.
10: Si podia saber.
6: Entre dos grups enemics, però bé, no preocupeu que jo ara ho netejo això, però ràpid, eh? Los argentinos paso casa, eh?
0: A mi el que m'ha sobtat també és que els petards i els claxons a les 6 del matí encara duraven.
10: I això vol dir que han anat guardant petards els optimistes per si Espanya arribava a la final, perquè també vol dir... tenia petards.
9: I molta gent està de vacances, que això és una cosa que em fa ràbia, perquè penses, a veure, ja, molt bé la teva celebració, però desgraciat.
10: Jo treballo demà.
9: Ens hem de llevar d'hora, saps?
11: Ja. Sí.
0: Bé, hi ha molts temes més que volíem tocar per sobre. Donald Trump i aquesta foto on volia aparèixer, molt ràpidament.
1: Sí, i va aparèixer més o menys, vull dir, va entregar el premi a la Copa a Rodri. És cert que es va quedar allà una mica al costat d'ells. Finalment, Rodri va esperar a que marxés, Gianni Infantino se'l va endur, i finalment van poder alçar el trofeu sense ells dos, tècnicament allà al mig. És veritat que estaven a un lateral i molts grans fotògrafs han impedit que surtin a la foto.
0: Sempre vol estar a l'ull.
1: Bueno, l'heu vist, no?, darrere el vidre mirat, allà. Bueno, va fer tot una... Vaja, amb l'helicòpter va arribar també allà a l'estadi, va sobrevolar l'estadi. Sí. Una mica made in Donald Trump.
10: No hi havia Charlie Kirk, aquest no el vaig veure a la grada.
1: No.
10: És veritat, no el vaig veure.
1: Hola. A la grada hi era Donald Trump amb el rei Felip VI, reina Letícia, Pedro Sánchez...
13: No, jo no estava, tampoc.
0: Ja per acabar, hi ha alguna actuació al halftime que t'agradés especialment? Amb això ho deixarem aquí.
1: Vaig aprofitar per fer-me el sopar.
5: Mira.
11: Papa, però si era el més xulo.
13: Què veu sopar, llavors, a casa del Balboa?
1: No, em vaig fer un arròs un minuto.
13: Arròs un minuto
1: i una hamburguesa.
13: Bona recepta.
9: Sí. Quina merda de sopar.
10: Dir-li fer el sopar, això.
1: Acompanyat de la merda final que vam viure, doncs merda.
10: Jo vaig cuinar uns Doritos.
0: Bernat Balbó, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu, adéu.
14: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
15: Sona bé.
14: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
15: Sona el nou Micra.
14: I el 0% TAE.
15: Sona que estreno Nissan.
14: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: REC 105 Barcelona.
18: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis.es i troba el teu pròxim cotxe.
19: Aquadis.es, Aquadis.es. Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pionars de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
20: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
21: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
22: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
23: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
24: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
25: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
26: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
27: Rec 105. La teva música.
28: Cada dia de 6 a 11, Matina Codina. Amb l'Ernest Codina.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: David Guetta versionant Eiffel 65 amb la veu de la gran Bebe Rexha, I'm Good Blue. Arribarem a les 10 del matí comentant una situació extremadament polèmica que ha generat molta controvèrsia a les xarxes socials, ens ho explica el Sergi Ferrer.
1: Sí, i tot comença com ens agradaria començar molts les històries, que és amb una nit de ligoteo.
2: Ei!
1: Un noi que coneix una noia, no sé què, a una discoteca, s'agraden, es comencen a mirar profundament, es comencen a fer petonets...
3: Epa, epa!
0: I en ràpid, no?
1: En una d'aquestes, ella li diu a ell, vine a casa meva,
3: ara,
1: que no hi ha ningú, i rematem això. Oh. I el noi va dir, el diablo! Pensava en les pel·lícules, això. Total, que van anar a casa de la noia i van estar tota la nit així, Ernest, tota la nit així. Tota la nit així.
0: Així, així
1: el, no tens un
0: sí, perdona, no sé.
1: Tota la nit així van estar.
3: Ah,
1: ara sí.
3: Estan haciendo.
1: Ara sí. Amb el malada.
0: Que bé, quina sort.
1: Total, que el tio acaba les 4 o 5 vegades que tots, no? Més o menys a mitjana coses.
4: Vinga,
1: i va cap al lavabo i de camí al lavabo veu a una tauleta de nit una foto. Una foto d'una noia.
3: Sí.
1: La noia amb la que acabava d'estar, amb actitud carinyosa amb el que presumptament és el seu nòvio.
3: Ostres!
4: Val.
1: El tio comença a mirar pel menjador i veu més fotos.
3: Ai, no.
1: I arriba a la conclusió que aquesta xavala
2: té parella.
1: Té nòvio.
4: I li agrada molt la fotografia.
1: Sí,
4: i tant.
2: Sí, per què?
1: Total, que el tio agafa i diu, això no pot quedar així. I ara aquí obro el debat i després ho comentem.
3: Ai, ai.
1: El tio agafa un paper i un boli, que hi havia per allà per casa, vivia en una copisteria, la noia aquesta. I diu, i agafa una nota i escriu, la teva nòvia m'ha portat a casa aquesta nit.
3: Ostres.
1: Ho sento, germà. Si fos jo, m'agradaria saber-ho. I enganxa la nota a la part de sota de la tapa del vàter, pensant que el moment en el que el noi arribés a casa,
0: s'ho trobaria... Pipí, el típic pipí de quan arribes a casa.
1: El pipí aquest de dir, ui, sort que he arribat. I se t'escapa quan veus aquesta nota. Total, aquesta foto l'ha compartit el nòvio, de dir, mireu què m'he trobat quan he arribat a casa.
3: La va veure, eh?
1: I ja no se sap res més.
0: Ostres!
1: Ara la meva...
0: Ja està, no ha opinat, no hi ha hagut declaracions.
1: No, ho estem seguint de prop.
0: No hi ha postpartit.
2: Home, Sergi, volem saber com...
1: Ja, però és la típica història de Fefi Army que no culmina. Llavors, jo us pregunto, en la situació d'aquest noi, aneu a casa d'aquesta noia, aquesta noia us porta a casa, tu no tens parella, no has fet res dolent, t'hi trobes, culmines i descobreixes que té nòvio. Vosaltres avisaríeu a la persona en qüestió?
3: Suposo que a la Elisabet tampoc li va agradar massa com per repetir, no? O bueno, no sé.
4: Clar. Jo no ho faria.
0: Que te quiten lo bailao, no?
2: Si no, el problema té ell. No.
0: Encara no s'ha desenvolupat una emoció i un sentiment, no?
1: O sigui, el nano no va fer bé d'avisar a l'altre parell.
0: Si això
2: no,
0: reitera...
2: No,
0: és que tampoc... Exacte, tampoc saps quin tracte tenen.
2: Clar, tu no saps la relació que tenen, com és l'altra persona, el problema no és teu, el problema és
1: la taula posada d'una manera que sembla que m'estigueu renyant.
2: És que, aviam...
3: És tonto!
0: No, dic que... Perquè el nòvio s'ha acabat manifestant compartint la fotografia, però si no, aquest noi podria ser el seu germà. Té una relació estranya.
4: Escolta'm una cosa.
0: O podria estar mort tranquil·lament.
4: Jo vaig rebre una trucada d'un nòvio.
1: Això és el que volia jo. Ara.
4: És a dir, jo vaig ser aquesta persona.
1: Ara.
4: En el seu dia.
1: Ara. El rompe colchones.
4: En contra de la meva voluntat. Ja us ho vaig explicar fa temps, no ho tornaré a repetir, d'una noia que em vaig enamorar que tenia parella. Bé, és igual.
2: La qüestió és que...
0: Ens ha passat a tots.
4: Vaig ser l'amant. Llavors, al cap d'un temps, vaig rebre una trucada. Dic sí, i era un tio castellà. Hola, una cosa. Era bastant quillo.
1: Vale. Andalusa.
0: Ens és igual els detalls d'aquest noi.
4: Tu conoces a tal? I em va dir el nom de la noia.
1: Sí.
4: Que fes, ostres.
3: Que pirola.
4: Dic, no. ¿Por qué? Es que tiene un montón de llamadas a este número.
1: Ostres.
4: I li vaig dir, això deu ser Vodafone, que s'equivoquen molt.
1: Joder.
4: I s'ho va creure.

0: També el nòvio una mica, no?
1: Ui. Sí, sí, però va ser molt incòmode, perquè vaig pensar, hòstia, a veure si...
2: Home, això
1: serà més llest del que em penso.
2: I aquella cançó de la Shakira, no?, que ho diu, de pantallazo y pa tu novia, no?
3: Pero que me he querido pantallazo y pa su novia.
2: Exacte. Vosaltres seríeu de xivar-vos o no? Molt ràpidament. Sí, no? Jo dic que jo, d'entrada, no. Sí. Si es va reiterant i veig que aquesta dona està en una relació i que no me'n diu res, potser sí que trauria el tema. Potser parlar-ho amb ell abans que amb ell, no? Vull dir... És una mica salvatge tot plegat.
4: Quin marrón i quina mandra, després t'has de ficar aquí, ara t'hauràs de fer amic d'ell, uf.
3: No, jo passo. Jo pantallazo i pa mi nòvia, de dir mira el que em diuen i tot així.
0: Estimo a tu.
3: Jo tu cada dia.
2: Doncs bé, tanquem aquí el debat, Sergi Ferrer, moltes gràcies. Són les 10 del matí d'aquesta jornada de dilluns.
0: Epa!
2: 20 de juliol, hem arrencat l'última setmana de la temporada del teu despertador de confiança, RAC 105.
1: Visca! Mati

0: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
1: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
3: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box. Ocasión
4: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
5: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
6: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Movento Caimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine ja a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Movento Caimoto Sabadell. Honda, com no l'has viscut abans.
7: Ja tornem a ser aquí. Gràcies per seguir enganxat al Matina Codina, el programa de ràdio més comentat a les perruqueries.

0: bonic San Francisco. Ja has estat tu, Mar, o no, San Francisco?
1: No, no he estat a San Francisco.
0: Val la pena. Val la pena, sí, sí, sí, sí. L'arquitectura, aquell pont tan bonic, eh? I els lleons marins.
1: Anava a dir, aniré, però si no aniré.
0: Ja no aniràs.
1: Ja buscaré fotos.
0: Sí, sí.
1: Gràcies per la recomanació.
0: Hem escoltat aquesta cançó original de Scott McKenzie en versió de Sound of Legend. També l'havien versionat els Global DJs. Són les 10 i 7. Arrenquem l'última hora de programa d'aquest 20 de juliol al Matina Codina. Un dia marcat per les següents efemèrides i commemoracions que, com sempre, donen el tret de sortida a l'hora tronera pels que ens escolteu tard. Què avui?
1: Vinga, avui és 20 de juliol i el 2007, tal data com avui, un jutge ordenava el segrest de la revista satírica i d'humor El Jueves. Va ser per un presumpte delicte d'injustícia a la corona.
0: Sí, aquella imatge del rei Felipe amb la Letícia, que estaven allà en posició sexual 4K, i diguem-ne que el pretext còmic era tota la qüestió dels xecs nadó, que suposo que molts oients ho recorden.
1: I el 1923, Pancho Villa va morir assassinat a l'entrada de Parral, aquell líder de la Revolució Mexicana. I el 20 de juliol del 1969 va ser quan els astronautes Neil Armstrong i Buzz Aldrin es van convertir en els primers éssers humans en trepitjar la superfície de la Lluna.
0: Doncs mira, van sacrificar les seves vacances, eh?
1: Sí, 100%.
0: Per fer el viatge cap a la Lluna, que recentment s'ha tornat a repetir amb la missió Artemis 2, però sense allunar, sense tocar terra. Eh? Home, trobo el sol quan l'amanece, yo soy libre.
1: Libre va ser Colòmbia després d'aconseguir la independència d'Espanya el 1824. I evidentment hem parlat de la Lluna perquè avui és el Dia Internacional de la Lluna. I no només això, Ernest. Avui en dies mundials molt divertits.
0: Endavant, repassem-ho.
1: Molt diferents. També és el Dia Mundial dels Escacs, el Dia Mundial de les Piruletes, per tant, bon dia per menjar dolços.
0: Mira, n'hauríem d'haver portat a l'equip del programa, el que passa que hauríem fet tot el programa així, perquè quan hi ha menjar ja sabem que no...
1: I un dia que m'agrada molt és el dia del Matina Codina, perquè avui és el Dia Mundial dels Amics.
0: Ei! Home, doncs, un brindis, no, Mar, tu i jo, que vinga, va.
1: Ara! Xin-xin.
0: Els amics que no fallen mai. Ja quan hi barreja sexe, la cosa s'espatlla.
1: Ai, sí.
0: Només és amistat.
1: Alguna vegada sí.
0: És important també anar regant les amistats. I n'hi ha que duren per sempre, n'hi ha que són efímeres passatgeres.
1: Total.
0: Anem als aniversaris. Va, quins famosos no ens convidaran avui a les seves festes d'aniversari?
1: Doncs mira, avui l'Andreita Comete el Pollo, la filla de la Belén Esteban, fa 27 anys. També el guitarrista mexicà Carlos Santana en fa 79. Sandra Oh, actriu d'Anatomia de Grey, en fa 55. El Ben Simon, jugador australià de bàsquet de la NBA, en fa 30. I acabarem amb l'actor nord-americà Josh Holloway, famós pel paper de Sawyer a Lost, que en fa 57.
0: Doncs per molts anys a tots, també els oients que avui celebreu alguna cosa. Un petonet i espero que estigueu gaudint moltíssim d'aquest programa i d'aquest 20 de juliol. Escoltem la Gracie Abrams. Va ser el seu aniversari la setmana passada i divendres va treure una nova cançó. Tot i així encara recuperem el seu clàssic That's So True.
2: A RAC 105 estàs escoltant.
3: Hi, I'm Gracie Abrams.
4: Matina.

0: Va tocar fons econòmicament Bruno Mars, però s'ha recuperat, està ara mateix de gira. Fa poc va visitar el Metropolitano el 10 de juliol i seria un somni per molts dels que esteu escoltant, i per mi també. Jo no he de pensar mai més en els calés, que és veritat que no ho arreglen tot, però dona una certa tranquil·litat. Un minut per sobre un quart d'onze. Estem fent una trucada despertador al Matina Codina. Hola, què hi ha, el Jordi?
1: Un momentet.
0: Perfecte, sóc l'Ernest Codina, de RAC 105. Em sembla que ja m'has conegut, Perquè si no...
1: Momentet,
0: sí, home, busco... Sí. El busques, com si fos, no sé, els calçotets. Hola, Jordi.
2: Sí.
0: Jordi.
2: Sí.
0: Sóc l'Ernest Codina, de RAC 105, del Matina Codina. Bon dia, bon dilluns.
2: Bon dilluns.
0: Com arrenques la setmana, bé o què?
2: Bé.
0: Sí, estàs de vacances, Jordi? Estàs de vacances, Jordi?
2: Què?
3: Si estàs de vacances.
2: Sí. No, que va, estic treballant.
0: Fins quan treballes, Jordi?
2: Fins dimecres, aquesta setmana.
0: O sigui, aquest dimecres ja plegues,
2: Sí, farem aquest... 2 dies de vacances.
0: Bueno, et truquem per felicitar-te pels 45 anys. Ja sé que és el 29 de juliol, però nosaltres no hi serem, així que et felicitem avui, 9 dies abans, per molts anys, Jordi, de part de la Jennifer, la Nàdia i l'Evelyn.
2: Molt bé, moltes gràcies.
3: D'arreu,
0: És bonic tenir
2: que
0: gent.
2: Que sapiguéssim que us escoltem tots els dies,
0: Ah, molt bé. D'on sou vosaltres, Jordi?
2: Nosaltres som d'aquí, de les Terres de l'Ebre, d'Amposta.
3: Ens encanta.
0: Meravellós. Vosaltres, els d'Amposta, on aneu de vacances aquest any?
2: Nosaltres anem a la Sardenya, a Itàlia.
0: Mira que bé. Què aneu, amb avió o amb ferri?
2: Sí, sí. No, en avió.
0: I quants dies?
2: 8 dies.
0: Molt bé. Tota la família, Tota la família.
2: Sí, tots.
0: Tu ets d'aquests que...
2: A desconnectar una mica i a carregar piles.
0: Clar, és tan necessari això que estàs dient. Nosaltres ho necessitem també, els del Matina Codina. No sé si després d'estar molts dies amb família ets d'aquests que n'acaba una mica tip i ja té ganes de tornar, o tu estàs molt a gust amb la Jennifer, la Nadia i l'Evelyn,
2: Sí, jo estic molt a gust a casa i a la feina també, Vull dir, quan estic de vacances també no em dol, tornar a la feina, perquè m'agrada. M'agrada el que faig.
0: Un tio feliç i afortunat. De fet, aquestes tres noies tan trempades diuen que et desitgen que aquest nou any et regalis molts somriures, bons records, de tant en tant alguna aventura inesperada, perquè t'ho mereixes tot. Molts petons de part de la teva família, que t'estima un munt, firmen.
2: Molt bé.
0: Què et sembla?
2: Jo també a ells, ja ho
0: sap. Sí, no? Vols dir alguna cosa més a la teva família, o ho deixem aquí, George?
2: No, que gràcies per la sorpresa, igual a la meva família, que vosaltres... I no res. Molta salut i avant.
0: Un honor acompanyar-te cada matí. No deixis mai d'escoltar-nos. Un petonet.
2: Molt bé, gràcies.
0: Bon estiu, Jordi, per molts anys. I a la resta, si voleu encarregar una trucada, desperta@rac105.cat. Fins aquest divendres farem trucades, i després ja tornem el 31 d'agost. Hi, guys.

0: informació contrastada, rigor, credibilitat,
1: el mandat del poble
0: i unes veus autoritzades, doncs aquí no ho trobaràs.
2: Ai, bueno, no passa res.
0: Matina Codina, a RAC 105.
3: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
5: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes. Al 900-351-351. Amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
6: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
7: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
8: Medishop.

0: Doncs la va cantar ahir a la mitja part de la final de la Copa del Món al MetLife Stadium de Nova Jersey. La Shakira, que sembla que porta sort a la selecció espanyola, perquè el 2010 amb el Waka Waka ja van guanyar el Mundial, i aquest any amb Dai Dai també ho ha aconseguit la selecció de Luis de la Fuente, amb aquell xitxarro que va fotre el Ferran Torres. Una Shakira que, per cert, ha superat els 100 milions de seguidors a Instagram, Mar Puga.
1: 100%, després d'aquesta actuació que estàs comentant, que va ser molt comentada a Nova Jersey, va ser un dels moments més esperats de la nit. També
0: és que té molt flow, aquesta dona.
1: Té molt flow, i tothom estava esperant si veiem a Piqué entre el públic, perquè Piqué estava al mateix camp, estava amb els nens,
0: sí.
1: I estava tothom pensant, aviam si al moment de la cançó estan enfocant la reacció. No vam tenir aquesta sort, estàvem tots pendents, i a més jo vaig ser de faltar una cosa durant la cançó.
0: A veure.
1: El tros de Pelé, Maradona, no el va cantar, jo estava allà dient, ai, que digui els noms, i no, va fer una versió molt reduïda dins d'aquest...
0: Sí, perquè es buscava el dinamisme, no?, i les transicions entre tots els artistes que van aparèixer per allà, que si BTS, que si Justin Bieber, etcètera, etcètera. I també ens volem fer ressò a aquesta hora del matí, que a mi de 2:15, de la disminució dels mosquits aquest estiu, Mar Puga.
1: Això
0: sembla,
1: és molt fort.
0: Sembla que n'hi ha menys aquest any, no?
1: Sembla que n'hi ha menys. Mira, jo em queixo molt de l'onada de calor, no m'agrada, la falta de pluges, ens estem queixant, però porta una cosa bona, i és que hi haurà menys mosquits aquest estiu. Tot i que els insectes necessiten les temperatures altes per desenvolupar-se, també depenen molt de l'aigua. Per tant, és veritat que la calor podria afavorir que hi tinguem més mosquits, però a la manca de pluges farà que les zones estiguin estancades i, sobretot, els mosquits no vinguin a picar-nos, que és el que passa a l'estiu.
0: És veritat que m'estan picant menys, i potser, perquè visc a la ciutat, n'he vist pocs aquest any. No sé si a tu t'han picat molt o no.
1: A mi aquest any no. De moment no, toca fusta. I és veritat que jo em pica ni molt, eh? O sigui, no m'havia fixat fins avui que hem llegit aquesta notícia i no havia pensat. I és que realment a aquestes alçades jo ja vaig plena de picades de mosquit.
0: Vaig començar la temporada fatal, que hi va haver una nit que em van devorar aquí la zona dels turmells, que per mi és la zona més molesta i on fa més picor.
1: Ai, sí.
0: Però ara porto dies que no rasco.
1: És veritat que abans ens ha dit el nostre company que potser aquest agost venen una mica de pluges, podria baixar una mica de temperatura, i si la situació realment canvia, arriben pluges i combinem la humitat amb la calor, això sí que podrà afavorir que augmentin les poblacions de mosquits. Per evitar-ho, es recomana eliminar els recipients amb aigua estancada als jardins, terrasses i balcons. Aquesta aigua que tenim allà de fa dies, tot això fora, i evitarem mosquits.
0: Efectivament, el Nil Ferrés, el nostre meteoròleg, ha dit que els models a mitjà termini, a l'agost, apunten que vindrien més pluges. Per tant, això podria canviar. Per tant, gaudim
1: ara que no tenim mosquits,
0: de l'absència d'aquests bitxos malparits.
1: Això, busquem les coses bones de l'onada de calor,
0: que ens ho xuclen tot. Gràcies, Mar.
1: A tu.
0: Arribarem a 2:15 amb l'Ariana Grande.

0: Hi ha els que comencen el dia desmotivats.
1: La Rio, una merda.
0: I després hi sou vosaltres. Els que escolteu el Matí de Codina.

0: quan l'amor t'envaeix com un tsunami, especialment en la primera etapa, la més incipient, la de l'enamorament, canvia absolutament l'ordre de prioritats. La jerarquia d'aquelles coses que realment t'importen a la vida canvia del tot. D'això va més o menys aquesta cançó dels nostres amics Siderland, Tutu, Turu, Tuturu. Aquesta cançó tindrà una nova versió amb Paula Cups a partir d'aquest dimecres i divendres. Vindran aquí al matí a presentar-la i també a fer una versió d'aquest número 1 en català de RAC 105 parlant del Matina Codina, ja que nosaltres el divendres, com bé saps, Marpuga, marxarem de vacances, així més o menys.
1: Tal qual,
0: hasta,
1: mira.
0: Hasta luego,
1: abans
0: Luca.
1: Abans t'ho deia.
0: Sí, per cert, hem de parlar un moment de Bad Bunny. Més enllà del fet que aquesta cançó s'ha convertit en l'himne de celebració a la Copa del Món per part dels jugadors de la selecció espanyola, pel fet que Nova York els ha portat moltíssima sort. Un verano en Nova York els ha portat molt bona sort amb la consecució de la segona estrella. Hem d'explicar que hi ha hagut un concert del cantant porto-riqueny que s'ha hagut de cancel·lar a Itàlia.
1: Doncs sí, i ha sigut a causa d'un fort temporal que s'ha vist obligar a suspendre'l i evacuar totes les persones que hi havia allà, que hi havia unes 80.000 en total al recinte de l'hipòdrom La Maura, això va ser a Milà, a Itàlia. Què va passar? Doncs que la tempesta amb pluja intensa, vent fort, llamps i una gran pedregada va començar després d'iniciar-se l'actuació de Bad Bunny, i quan estava ple concert van dir això és impossible de continuar.
0: Que semblava el riu Amazones, que he vist imatges jo de la gent caminant sobre el fang, un fàstic.
1: Les imatges són molt heavies. I, clar, els organitzadors van aturar inicialment el concert, esperar aviam si el temps millorava, però veient que anava pitjor, que aquella pedregada, finalment van decidir cancel·lar-ho per motius obvis de seguretat, no? I van evacuar tot el públic.
0: No, no, és que jo crec que s'haurien rampat el Bad Bunny allà sobre l'escenari. Realment, tempesta elèctrica i plovia a bots i barrals. Molt
1: plovia
0: bé.
1: Tant que la gent va sortir corrent i amb aglomeracions i hi ha assistents que van patir cops, tant de la calamarsa com de les persones, no? Allò, rotllo Sant Fermín, quan corres tant que...
0: No, és que està mal repartida la pluja. Escolta, un ruixadet aquí, un ruixadet allà, de forma homogènia i no tot, a la vegada tot arreu. Per cert, si avui teniu previst anar de compres, evitaria anar al Zara, perquè avui s'esperen cues quilomètriques a molts establiments del Zara i ara la Mar Pugues explicarà quin és el motiu.
1: Quilomètriques. I és que un vestit que s'ha posat de moda a les xarxes socials s'ha fet viral, és un vestit negre amb uns topos blancs, s'ha convertit en el gran fenomen de moda de l'estiu, provocant cues llargues a diverses botigues del Zara, i aquest vestit avui torna a estar a la botiga. Clar, ahir diumenge la botiga estava tancada, tothom està a les xarxes socials ansiós pel vestit, i avui s'espera que a les botigues puguis trigar hores en entrar. La peça ha despertat molt d'interès entre els clients pel disseny, l'estiu, i bàsicament ho dic jo perquè s'ha fet viral a les xarxes i punto. O sigui, no té més perquè és un vestit,
0: és a dir,
1: estampat amb topos, un clàssic que torna i que no té molt més misteri.
0: Se n'havien exhaurit existències, no? Sí. I ara, diguem-ne, ja tornen a tenir el vestit al magatzem i és per això que la gent perd el cul. Que llavors passa això, Marc, que a tu et deu fer molta ràbia, que és que vas a un esdeveniment i tothom porta la mateixa roba perquè tots anem més o menys a comprar el lloc, no?
1: Com a mi això em passa poc, veus? Perquè jo sempre vaig una mica com em ve de gust. La meva mare sempre em deia de petita, em deia a vegades, això no està de moda, i li deia, i? A mi m'agrada.
0: I tu que l'has vist, el vestit aquest, què?
1: Aviam.
0: És xulo o no?
1: És mono.
0: És
1: moni.
0: Explica'ns una mica com és.
1: És que és de veritat, és de tirants, negre, així mitja curtet, o sigui, pel genoll, i amb topos blancs. És com un vestit una mica clàssic, no?
0: Però que fa festa. Fa festa i fa estiu.
1: Fa estiu. I això, evidentment, reflecteix clarament com les tendències actuals es poden estendre ràpidament gràcies a les xarxes. O sigui, que a partir d'una xarxa social a un influencer et posa de moda qualsevol cosa, sigui dels anys 20, 50 o actual, t'ho posa de moda i et fa cues al Zara. Per tant, avui veurem.
0: Veurem què passa. Culo veo, culo quiero.
1: Això mateix.
0: I amb la globalització tots anem vestits igual.
1: Estem atontats.
0: Una mica lamentable, però bé. Marpuga, moltes gràcies. Moment de ballar al matí a Codina amb...

0: Matina Codina. De 6 a 11, amb Ernest Codina.
1: REC 105 Barcelona.
2: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis.es i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis.es,
3: Aquadis.es. A Mobles la Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles la Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
4: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
5: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
4: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
6: Busques un vehicle híbrid?
7: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
6: Més eficient, és menys consum.
7: Més potent és més cavalls.
6: Tot a Romauto.
7: Barcelona.
6: Molins de Rei.
7: Mataró.
6: Blanes.
7: I Santa Coloma de Farners.
6: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
7: RomautoNissan.com.
6: Romauto.
8: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
1: REC 105.
11: La teva música.
0: Hi ha coses que de bon matí no pots triar, però el programa de ràdio sí.

0: Ailongo i maquíssim, com sempre, el Miqui Núñez, bon amic del programa, que està també en molt bona forma física i també artística. Aquí el teníem amb un altre cop, la seva nova melodia per aquest estiu 2026.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, Pat. Hola. Soc l'Ernest Codina. Truco des de RAC 105, des del Matina. Codina, com estàs?
1: Hòstia.
0: Què rius?
1: Hola, que rico.
0: Per què?
1: Ai, sí, perquè em fa molta il·lusió.
0: Ai, mira que bé.
1: Perquè us escolto sí. M'ho passo molt bé amb vosaltres.
0: Sí, però ara estàs de vacances, encara ens escoltes, tot sí. I no està treballant.
1: Sí, sí, sí, sí. Va camí al gimnàs i al cotxe sempre. Només arribar al cotxe ja encenc la ràdio i esteu allà.
0: Això és que tens molt bon gust radiofònic, tens un gran criteri. Home. I unes orelles precioses. Escolta'm, Pat, per molts anys, eh?
2: Home, felicitats, bonica.
0: És avui que els fas...
1: Ahir vaig celebrar moltes coses.
2: Ah, sí. Què vas fer?
0: Explica'ns-ho, que som molt tafaners. Sí. Què va haver? Una mica de molts regals?
1: Família a casa, molts regals, i a la nit el partidet, que no soc futbolera, però, bueno, la família tira.
2: Ahir era el dia de...
0: A qui animàveu a casa, Pat? A qui animàveu a casa?
1: Bueno, a Espanya.
0: A Espanya.
2: Home, i tant.
0: Molt bé. D'on sou vosaltres, Pat?
1: De Barcelona, però estem visquent a Llavaneres.
0: Molt bé, doncs. Escolta, teniu de tot, eh? Teniu l'activitat de la muntanya... Ai, perdona, de la muntanya. De l'activitat de la ciutat i una mica el repòs, la desconnexió del mar, eh?
1: Tot, és un privilegi, la veritat.
0: Doncs, escolta'm, et truquem de part dels teus fills Eloi i Ona, també...
1: Ai!
0: Sí, també del Toni, per descomptat... En Peto, no?, que és la vostra mascota?
1: Peto.
0: Quina raça és el Peto?
1: És una barreja de labrador i caçador. I Peto vol dir Pat, Eloi, Toni i Ona.
0: Les sigles de la família, no?
1: Correcte.
0: Està molt... Escolta, aquest híbrid, aquest gos que barreja labrador, deu ser una mica gambarrot, no? Ja us fa cas o no?
1: És molt bo.
0: Bon
1: Jan. Va la seva. És molt... així com molt cumba, saps? Molt tranquil, molt... Sí.
0: Diuen que els gossos s'assemblen al final a la família on viuen. Vull dir que potser és com vosaltres, no?
1: Som molt tranquils, sí. Sí, és veritat.
0: Molt bé. Tot i que tu estàs molt activa, estàs en un moment de la teva vida que no sé si és la crisi dels 50 o què, però m'han dit que fas de tot. Meditacions, una vida molt saludable, que ets molt currante tant al col·le com a casa, perquè tu ets mestra, no? I que, escolta, tens un munt de virtuts. Tuts, enèrgica, proactiva, apassionada, incansable, vibrant, vital. La teva família et té en una gran consideració i això és una cosa bonica, no?
1: Sí, moltes gràcies, molt. Sí, sí.
0: Suposo que
1: molt contenta, uau, que guai.
0: Suposo que t'estan escoltant,
1: sí, mira,
0: i si més no, tindreu aquest podcast, diguem-ne, aquest tall per sempre guardat, així que si vols digues també unes paraules a la teva família, no? O què?
2: És el
1: moment. Doncs els estimo molt. Sí, que som un equip, que ens estimem molt i bueno, que els gaudeixo. Ara hem estat de vacances 5 dies i ha sigut per mi el millor regal, estar als 5.
2: Que bonic.
1: Escolta'm,
0: aquest any les necessitaves les vacances perquè ets professora i em sembla que el departament no us ha posat gaire fàcil aquest any, amb tota la negociació, les vagues, ha estat un any bastant difícil, a veure com pinta la nova temporada escolar, no, Pat?
1: A veure l'any que ve, a veure com acaba, bueno, com comencem i com segueix, perquè amb això de que no hi haurà sortides, ni colònies, i és una mica, bueno, és pels nens, estem tots patint pels nens, està clar. Nosaltres, però s'ho estan rebent els peques.
0: Escolta,
1: però bueno, és el que hi ha, i mira.
0: Amb mestres com tu, el sector educatiu anirà molt bé. I per cert, també felicitats, perquè amb el teu home... Sí. El Toni, aquest any feu 25 anys de casats, no?
1: Ah, que fuerte. Oh. Van de moltes coses, eh?
0: Mare meva.
1: Escolta'm. Sí, 25 anys. Amb moltes ganes de celebrar-ho.
0: Mira, és molt bonic que t'il·lusioni tant després d'un quart de segle de compartir amb la vida amb una persona que hi ha molta gent, i això és una observació i un comentari 100% empíric, que al cap de 10 anys ja no pot més. I tu, mira, 25 i encara ben enamorada estàs, Pat.
1: I més encara. Conforme passen els anys, més enamorada ho estic, de veritat.
0: Doncs preneu nota de com fer bé les coses. Un petonet de part del Matina Codina. Pat.
1: Moltes gràcies a tots, m'encanta, records. Molt bon estiu, eh?
0: Gràcies, carinyo, gràcies, igualment.
2: Moltíssima.
0: A tu i a tots els oients. 10 minuts i les 11.
2: Ai!

0: d'aconseguir un rècord de nombre d'actuacions a l'estadi de Wembley amb un total de 12. El britànic Harry Styles ja fa via cap a Brasil, on continuarà la seva gira oferint el seu talent i els seus hits increïbles com aquest Late Night Talking. Res, dos anuncis i tornem de seguida amb tot l'equip del programa i la crítica habitual del Toni Clapés a veure quina nota ens posa en l'últim dilluns de la temporada. Res, aguanta, aguanta, ara venim.
1: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
2: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara en pagament mensual, canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
3: Ho sents? Són les marietes sobrevolades.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
2: No arribis a tot. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
3: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia els Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
4: La felicitat matinal és només a un clic. Encendre la ràdio, RAC 105 i... Matina Codina.
5: Matina Codina, encara en directe a RAC 105 fins al dia 24 de juliol, una última setmana que es preveu boja.
6: Pringaos,
5: no, es preveu, diguem-ne, amb tota l'essència i desacomplexada, divertida. Jo crec que hem de venir a passar-nos-ho molt bé cada matí aquí. Toni Clapés, bon dia.
7: Bueno, parleu per vosaltres, perquè jo estic ara aquí ja de gratis.
6: Ah, clar.
7: Perquè jo ja he acabat, la versió va acabar el divendres passat i ara vinc aquí només i exclusivament per vosaltres.
8: Vens des de Calella, que potser estàs per allà, no ho sé, només a fer això, i tornes cap a la Costa Brava.
7: Vinc i torno.
5: Bueno, perdona,
8: és
5: que un tio amb tots aquests ondes i amb tota aquesta professionalitat destaca, entre altres coses, és a dir, tot el que has aconseguit a la teva vida, entre altres coses, pel compromís que tens amb les coses que fas. Per tant, si això dura fins al dia 24, dura fins al dia 24.
7: Aquí estaré.
5: Vinga, anem amb la crítica i la nota final del programa d'avui, Clapés.
7: Mira, comencem amb el pitjor del programa, que havia de ser el millor. M'explico, que és la història que ens ha explicat el Sergi Ferrer d'un amant que li va deixar una nota al nòvio de la parella amb qui li fotia les banyes. Una història enrevessada, però que estava molt emocionant, estava molt ben explicada pel Sergi, però no acaba. És una història incompleta, que ens deixa amb la mel als llavis, perquè no sabem el més important, que és com acaba. Per tant, avui el pitjor del programa és començar una historieta que no té final.
5: No t'agrada que et deixin a mitja estona.
9: No, a mi m'ha passat el mateix, però he de dir que la història... O sigui, jo he intentat buscar-ho. I m'he compromès a seguir investigant, però ara mateix no hi ha reaccions.
7: Bueno, doncs llavors no la treguis, no posis la historieta aquí. Ja.
6: Almenys haz que rime, topo.
7: Exacte.
9: No tiene, però quina mania, que no ha de rimar tot el que jo
6: faig. Que sí, si no hace gracia.
5: No havia de rimar res perquè era una notícia. Barranques. Prenem nota de tot el que ens va dir en el Clapés perquè estic molt d'acord amb la majoria de coses que dius. Això ha estat el pitjor, que ha estat el millor del programa.
7: El millor del programa ha estat la meva estimada Mar Puga visitant el plató de Tocar a Més Suena, ni més ni menys que el dia de la final, parlant amb tots els protagonistes.
9: Tots, Tots.
7: I fins i tot gravant missatges personalitzats.
5: Això no és treballar, si la Mar és el seu somni allà al plató.
8: Bueno, no és treballar, no és treballar. Home, han tingut feina, aquest cap de setmana.
9: Però no rimava tampoc.
8: No rima.
7: Mira, d'un hobby n'has tret una grandíssima secció, en aquest cas fins i tot amb el guanyador del concurs, J. Cabello, creant, com sempre, aquesta proximitat amb els entrevistats.
10: Ladies and gents, this is a moment you're waiting for.
8: Es que ha sido muy fuerte cuando he empezado.
11: Claro, encima con el acento de él, ¿sabes?
8: Hombre,
11: British.
8: J. Cabello, ganador de Tu Cara Me Suena.
11: Qué fuerte, vamos. Pues
8: muy fuerte,
11: Estoy flipando.
8: En este programa de RAC 105, que es el Matina Codina, nos tienes que escuchar.
11: Sí, porque aparte estoy aprendiendo catalán.
8: Mira, pues fem la entrevista en català.
11: No, déjate.
8: No tanto, sisplau,
11: ¿no?
8: En este programa se ha hablado mucho de Tu Cara, pues hemos hecho un seguimiento. Y hemos ido con J. Cabello desde el principio. Sabíamos que ibas a ganar.
11: Vamos, yo, orgulloso y contento.
12: Dale tu huevo.
5: Sí, y no només aquesta entrevista amb el guanyador, sinó una conversa amb moltes declaracions interessants del Manel Fuentes. D'entre les quals jo vull rescatar el fet que és oient del programa i ho ha demostrat.
8: Em vaig quedar flipant, quan va dir, parles molt del Jesulín.
12: Ostres.
5: Sí.
9: Li agrada molt la cançó Boomer de l'Adam.
8: No li vaig preguntar, ja li preguntaré.
7: Mira, doncs vaig posar en el seu dia Bruce Springsteen, vull dir que segur
8: l'any que ve
7: no
8: vindrà. La temporada que ve vindrà Manel Fuentes a veure. Ja, li preguntaré secció preferida.
12: Avisa uns dies abans.
8: Sí, perquè estigueu tots per rebre'l.
5: Vinga, després de totes aquestes consideracions i les notes que has pres, ja saps que ens interessa que ens posis un número del 0 al 10, com has vist el programa.
7: Ara anem amb la valoració final.
9: Què passa, ara?
7: Per un programa que té les millors...
8: De què rius?
6: Estava de vacances, ja.
7: No, perquè va fer gràcia això, Fuentes.
8: De que vingui.
7: No, és que no sé què pinta aquí.

0: Bé, és igual.
1: T'ho explicaré.
2: Va, arrenca.
3: No, dic per un programa amb les millors entrevistes, gràcies a la Mar Puga.
1: Olé.
3: Però amb les pitjors històries, per culpa del Sergi Arré, la nota del Matina Codina d'avui és... un 6.
2: Olé. Molt bé.
1: Olé. Sort que vaig anar a tocar a Bessuena, eh?
4: No,
1: si no,
4: tant,
1: no haguéssim aprovat.
4: Que no puntua gens. No.
2: Home, és veritat que seria important per la pau mental, pel relax i per la desconnexió, marxar de vacances, diguem-ne, amb una nota mitjana de 6-7.
5: Només... molt bé.
2: Home.
1: Toni, ja ho saps.
2: Amb aquesta calor, està treballant un 20 de juliol, té el seu mèrit, Clapés.
4: Té mèrit.
2: En fi, moltíssim...
3: això no depèn de mi.
2: Ja ho sé, ho sé.
5: Hola.
2: No, però tenim menys competència aquests dies. Bé, toquem el 2. Demà dimarts a les 6 del matí arrencarem una nova edició que serà la 1099 del Matí a Codina.
3: Què dius?
1: Sí, sí. 1100.
2: Sí, sí, aquesta setmana farem el programa 1100. I abans de marxar, doncs, com sempre, firmem el programa i donem les gràcies perquè som gent molt agraïda i molt agraïda i molt educada. Alan Lillo, moltes gràcies.
6: Ha estat un plaer, gràcies.
2: Gràcies, Sergi Ferrer. Adeu. Gràcies, Xavi Cazorla. Adeu. Gràcies, Mar Puga. I també gràcies al Bernat Balboa, al Nil
4: Ferrés,
2: que és el nostre meteoròleg, i també al Pep Tormos i al Ferran Arandiga. Us deixem en bones mans, les de l'Albert Buscarons, amb les millors cançons. Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa, que digueu bon dia i bona hora. Merci!
7: Hi ha els que comencen el dia desmotivats.
8: La Rio, una merda.
7: I després hi sou vosaltres. Els que escolteu el Matina Codina.

Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.

0: Madonna va ser una de les grans protagonistes d'aquesta mitja part de la final del Mundial de Futbol que vam poder veure ahir. Ho va fer amb un dels seus grans clàssics, Music, però si parlem de clàssics de Madonna, aquest segurament s'emporta la palma. El Like a Prayer, versió Josh Fowers, és la primera en sonar aquest dilluns 20 de juliol.
1: La teva música...
2: Albert Buscarons.
0: Què tal? Salutacions de l'Albert Buscarons. Una setmana d'estiu més al teu costat. Amb temps i amb ganes de seguir escoltant la teva música. Grans hits durant les properes hores. I serà així durant tots aquests mesos. Som la teva ràdio de l'estiu. Així que, com sempre, gràcies per ser-hi i gràcies per triar-nos. Salutacions a l'Albert Buscarons. I ara, mira, justament amb una d'aquelles melodies fresquetes que sempre entra bé i sempre ve de gust. El clàssic de Kevin Little, el protagonista d'aquests minuts. Turn me on. Bon dia.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
2: Valorado.
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: No ho sabies? A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
5: Tres ulleres? Increïble!
6: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
7: En Marc Márquez, el nou vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
8: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
7: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Truca al 900 903 743.
9: Verisure.
0: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
10: Alexa, posa RAC 105.
11: RAC 105.
12: Google, posa RAC 105.
13: Siri, posa RAC 105.
14: La teva música.
15: Microones, posa RAC 105.
16: 105.
17: Aspiradora, posa'm RAC 105.
18: La teva música.
19: No, l'aspiradora encara no.
0: RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
20: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
21: Ja comença a fer-se clar.

0: clarament pels seguidors de la selecció espanyola, ahir va ser un diumenge sense drama. Tot bé, tot correcte, tot en ordre. Nova dels Catarres.
1: Tots els dies que vindran.
0: I atent, perquè si assegures el cotxe amb Línia Directa, no només tindràs una de les assegurances de cotxe més ben valorades a Espanya, sinó que també podràs estalviar des del primer dia, perquè si t'hi canvies, et milloren el preu de la teva assegurança directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com. 917-700-700. El valor de ser directe. La teva música.

Aquesta és la nova proposta dels Amics de les Arts, arriscant, provant nous sons, noves sonoritats i, al final, alterant el seu so habitual, cosa que ens agrada. Amb aquest segurament t'estimo la seva proposta pel 2026. I ara, Calvin Harris, una mica de moviment amb el seu número 1, How Deep Is Your Love.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
2: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
3: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
4: Propera parada, plaça Lesseps.
5: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
6: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
8: Ja som 100.000.
9: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rec 105.
10: Instagram,
9: TikTok,
10: Facebook,
9: X,
10: YouTube.
9: I la nostra web...
10: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
9: I tu, què esperes?
10: Som a tot arreu.
9: 100.000 i pujant.

Darrerament han sobtat les aparicions en directe de Justin Bieber. Ho va fer a una gala entrega de premis directament actuant en calçotets. Ahir va aparèixer ell sol amb la seva guitarra. No sabem. Res a veure amb el que era fa uns anys i que va debutar i es va donar a conèixer al món amb aquest Baby. Doncs vinga, que seguim compartint aquesta calorada d'inici de setmana RAC 105 amb un altre dels noms que s'ha fet important, no importantíssim, a l'última època, Chappell Roan, que debutava fa uns mesos amb aquest Good Luck Baby.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
3: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
4: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
6: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el bonric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
7: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
8: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
7: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Truca al 900 903 743.
9: Verisure.

0: teva música
1: amb Albert Buscarons.
2: Risk It All, nova cançó de Bruno Mars, la primera en sonar en aquesta nova hora de música. Què tal com el teu dilluns 20 de juliol? Imagino que a tu et toca encara pringar. Toca feina, unes setmanetes. Doncs ànims, que des de la ràdio intentarem fer d'aquest estiu 2026 una mica més especial, a ritme de cançons com aquesta original de fa un...

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
2: Valorado.
0: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
2: En España.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: No ho sabies? A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
4: Tres ulleres? Increïble!
5: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
6: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
7: Carglass canvia! Carglass repara!
8: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
9: Propera parada, plaça Lesseps.
10: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
11: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
12: Medisure.

Trevor Young, David Guetta amb Alpha Bill, recuperant aquest gran clàssic de la història de la música. Com diu? Eva Max, sempre perfecta. Anem a tot arreu amb pressa. Si saps què és el que no espera, la teva salut. I per això l'assegurança de salut de Línia Directa et dona accés directe als millors metges i hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com. 917-700-700 o liniadirecta.com. I recorda, la teva salut no espera.

I My Place, aquesta és una altra de les cançons mítiques de Coldplay. No va ser aquesta la que van triar per fer sonar ahir a la mitja part de la final del Mundial. Així que te la portem nosaltres a l'antena de Reaction 5, que no ens falti de res. Seguim avançant ara mateix amb la nova de Joan Dausà. Aquesta és amb Mamaduixa, ja la coneixes? Papi, posa-la al disc. Veus a la...

0: Rec 105 Barcelona. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
1: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
3: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
5: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
6: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
7: Ja sabem que la música de Rec 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
8: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
9: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
7: Menys Shazam i més Rec 105.
10: La teva música.
11: És el millor que hi ha.
12: This is Calvin Harris.
13: Hola, Rec 105.
14: M'encanta l'Ocer Radio.
15: Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley.

Another. Aquest projecte s'està convertint en un dels més importants de l'estiu del 2026. Ens sobren els motius, eh? Talk to You és una de les més protagonistes aquestes setmanes aquí a RAC 105. I ja que hem agafat aquest to de música dance ballable, no el deixem anar amb Calvin Harris. Baby.

Figaflau estan oferint en alguns territoris a Catalunya l'última arrencada, que és la gira amb la que acomiaden ja l'etapa de la calçotada. El 2027, nou capítol, nou àlbum, noves cançons i, mentrestant, solucions i no problemes. Aquí seguim, així sona el teu dilluns des de RAC 105. Què tal? Salutacions a l'Albert Buscarons. Ara, escoltant cançó guanyadora d'Òscar, Lady Gaga, al costat de Bradley Cooper. Això sona des de Nacido una estrella. Shallow.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: la teva música.
1: RAC 105. Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
2: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
3: No ho sabies?
4: A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
3: Tres ulleres?
4: Increïble!
5: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només 1 € més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
6: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
7: Carglass canvia, Carglass repara.
8: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop, preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop i ara més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
9: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
10: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
11: Medishore.

0: La teva música
1: amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: Nova cançó d'Alex Warren a RAC 105, Fever Dream, és la que hem triat per inaugurar una hora més de música. Què tal? Salutacions a l'Albert Buscarons. Aquí seguim avançant en aquest primer matí de la setmana amb cançons. Cançons que ens motivin al 100%. Com ara aquesta de les Icona Pop, és, sens dubte, el seu gran himne acompanyades de Charlie XCX, I Love It, des de RAC 105. Bon dia, família!

0: La teva música.
1: RAC 105. No ho sabies? A Aflelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres. Dos sense tres.
2: Tres ulleres?
1: Increïble.
3: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Aflelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.
7: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
8: Propera parada, plaça Lesseps.
9: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
10: Què et passa?
11: Que no em tanca la maleta.
10: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
11: Bé, si trec uns quants banyadors...
10: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
12: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

Dai Dai, aquesta és la gran protagonista del Mundial de Futbol del 2026. Shakira, donant sort a la selecció espanyola, va passar el 2010, ha tornat a passar el 2026 amb la victòria de la Roja. I seguim pujant i baixant, perquè, com diuen, stay homes, la vida és com una nòria.

about. Bring You Love, Madonna amb Sabrina Carpenter. Aquesta és una de les cançons importants del seu últim treball, Confessions Part 2. I aquí seguim, ara recuperant una de les cançons importants de Taylor Swift. Una vegada més parlant de ruptures a We Are Never Ever Getting Back Together.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
2: Matina Codina Best Moments.
3: Hombre, Ronald.
4: ¿Qué tal, Luis?
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo está la señora?
4: Bueno, bien. Afortunadamente, bien. ¿Y lo tuyo cómo está? ¿Qué tal el esposo?
5: ¿Ya?
4: Ya ha caído en la segunda pregunta, ya la hemos perdido.
5: Será largo, eso.
6: Pues son 4 páginas.
5: Ya, ya.
3: Va, Lluís, sisplau, t'ha preguntat què tal tu amb l'esposa.
6: Sí, tampoc
3: no,
6: és que
3: m'ha dit esposo, m'ha dit l'esposo, jo no sóc homosexual. Perquè... Okay. Té un problema amb els gèneres. Va, sí. Centrem-nos, sisplau.
7: Bueno, la verdad es que no me va muy bien con la esposa.
6: ¿Por qué, Luis?
7: Porque me divorcié.
5: Ay, pobre.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
8: Aviam aquest botó.
9: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
10: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
8: Ostres! De cop som als 2000.
9: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
8: Això és brutal.
9: Màxima potència.
8: Els 80.
9: I com has dit que es diu aquesta màquina?
8: El ritme de la nit, de RAC 105.
11: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
12: El ritme de la nit.
13: Només a RAC 105.

un parell de setmanes que Charlie Puth ens venia a visitar, va actuar a Barcelona, va tastar el cacau blat, li va encantar. Això ens ho va fer saber a través de les xarxes socials. I aquí tens un dels seus grans hits, una Marvin Gaye, en aquest dilluns, en què ara mateix projectem la cinquena marxa per recuperar aquest Stumbling In de Cyril.

New Religion, aquesta és Bebe Rexha, una altra de les cançons que més han sonat les darreres setmanes aquí a RAC 105 i la que ens ajuda a arribar pràcticament a les 2 de la tarda. De seguida més amb la Nayara Fernández i et deixo amb Harry Styles. Una de les cançons més exitoses de la seva carrera abans que comencés a experimentar amb el so disco i el so dance és aquesta. Segurament tu també te l'has gaudit més d'una i més de dues vegades. Et deixo amb As

0: Per molts crec que hagués sigut ahir un diumenge molt dramàtic si Espanya realment no hagués guanyat el Mundial, però mira, per sort, després d'un partit molt intens, vam aconseguir guanyar 1-0. I com diuen els catarres, va acabar sent un diumenge sense drama.
1: Tenir-te aquí al davant, tots els dies que vindran.
2: La teva música
3: amb Nayara Fernández.
0: 2:03 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández. Com sempre, estaré acompanyant-te aquí de 2 a 5 amb molt bona música. Com heu dormit avui? Jo, la veritat, que bastant bé. Continuem amb Màgic, amb Ruth.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Propera parada, plaça Lesseps.
3: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
4: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
5: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: La teva música.

un èxit de Billie Eilish que quasi no es publica i sort que ho va fer, perquè si no, no tindríem aquesta cançó meravellosa anomenada Birds of a Feather sonant aquí a RAC 105. I mira, una de les artistes més futboleres d'aquest país és Aitana, que ahir a les xarxes estava a tope. Així que per celebrar-ho posarem la seva cançó Superestrella.

Feels Like Summer de Simon Jack, que justament aquesta cançó va néixer a temps d'una xerrada amb un amic de la infància, una xerrada molt nostàlgica, i aquesta cançó es va fer molt mundial el 2021 tras convertir-se en un dels primers fenòmens virals dels Reels d'Instagram. 2:25 de la tarda, aquí salutacions a Nayara Fernández. Avui és el Dia Internacional de la Lluna i moltíssima gent li encantaria viatjar cap allà. Però com que des d'aquí, de RAC 105, encara no podem, viatjarem cap a San Francisco.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Per trobar bona música...
3: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
4: Dice Locarti.
5: Mi penya del RAC 105.
6: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
7: Família de RAC 105.
8: Som els Catarres.
9: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
10: Som els Tiets.
11: Sóc el Migui Núñez.
12: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
13: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
14: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
15: El primer cop que em vaig escoltar a la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
16: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
17: no cal creuar mig món.
18: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
19: Un petó i una abraçada, família.
20: Un petonet de part de tots, sí.
21: Això és RAC 105.
22: Un besinho.
23: A RAC 105.
24: Merci, besito.
1: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.

el ventilador, un objecte que actualment crec que és el més venut perquè fa moltíssima calor i també és la proposta de ser la cançó de l'estiu 2026 de Banda Neon, Buhos i Mon DJ. Ahir en el descans del Mundial vam tenir a moltes divas, a Shakira, BTS, Madonna, Justin Bieber, però per mi una que va faltar va ser Lady Gaga, així que aquí a RAC 105 recuperarem un clàssic seu del 2008 anomenat Poker Face.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el

Avui, dilluns 20 de juliol, és el Dia Internacional de l'Amic. Així que aquesta cançó de Oques Grasses i Rita Payés és perfecta per dedicar-li a les vostres amistats, als vostres millors amics. I prop ja de les 3 de la tarda, ara canviem una miqueta de registre a una cosa molt més mogudeta, molt més dens, perquè el 2011, concretament... Concretament el 21 de juny del 2011, Maroon 5 amb Christina Aguilera treia aquesta cançó que és Moves Like Jagger.

0: tipa música.
1: Rack Sensing. Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
2: Valorado.
1: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
5: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
6: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
7: RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina. I uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran.
8: 229.000 gràcies.

0: la teva música.
1: Amb Nayara Fernández.
2: Quasi les 3 i 3 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández. Això era, segurament t'estimo, un dels Amics de les Arts, una cançó que crec que quedaria perfectament bé en un flash mob. De seguida tindrem a Katy Perry amb el seu Firework, però abans, Karol G i Tiesto, que ens portaven aquest Contigo.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe a casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
3: Millor que genial.
2: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: Propera parada, plaça Lesseps.
5: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
6: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
7: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
8: Matina Codina Best Moments.
9: El típic cavall que el poses amb un no? Amb el típic transportí.
10: Perquè van parlar els del RACU amb el president de la Societat Espanyola de...
9: Què?
10: Els del RACU.
11: L'altre dia la meva mare, jo m'estava queixant d'una tonteria, em va dir, Marc, mira, m'estic llegint un llibre on el protagonista... Per veure la vida d'una manera bonica i valorar el que té,
9: sí.
11: Bueno, va fer unes coses amb gent malalta i tal, per tal, i ell valora la vida. I
9: molt ben explicat, que tal per tal. Sí. La informació sempre és bona si ens la dona la Mariona. I comencem dient que... Bueno, que hi ha una mala notícia. De fet, hi ha 12 morts a un incendi forestal a Almeria. Des d'on truques, carinyo?
12: Des de Calà.
9: Des de Calaf. Ah.
10: Gavà.
9: Què vas cap al casal?
12: Casa...
10: Que xulo.
9: Si no ha acabat la frase. Acabat la frase, Mar.
13: M'emporta un pepino.
8: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. I had a

Deixant enrere a Taylor Swift amb el seu Opalite, la següent cançó és una col·laboració, podríem dir, estel·lar, que justament ahir van compartir escenari. Bé, més ben dit, estadi, són els Coldplay i BTS que el 2021 ens portaven al que era My Universe.

0: la teva música.
1: Amb Nayara Fernández.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: This is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar de mi.

Tame Impala i Jenny, que ens deixaven el seu Dràcula, que fa que ens aprovem quasi a 3:45 de la tarda. I la següent artista, que és Dua Lipa, ahir la vam veure juntament amb el seu marit i amb Rihanna anant cap a l'estadi de la final del Mundial. I mira, us deixarem amb una cançó seva que va marcar l'inici de la seva era Radical Optimism. Això és Houdini.

0: Rexen 5 Barcelona.
1: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
2: Matina Codina Best Moment.
3: Bon dia, Messi.
4: Sí, buenos días.
3: Ramín, buen día.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo sí, estás, bro?
4: Yo no le conozco de nada.
5: El seu temps ya ha pasado, ¿no?
4: Sí, el pibe este me robó el 10 de la camiseta, lo lleva la hora.
5: Te
4: lo
5: he robado porque tú ya eres un avi, o sea...
4: Soy un abuelo, pero marqué más goles que vos en el Mundial. Sí,
6: bueno, escolta, va, ey.
7: Estás calfant, això,
6: Tú
5: m'has banyat a mi, o sigui que m'has tocat els pebrots.
4: Sí, tenías la pija bien chica. Seguro que no te creció.
5: Tens su guanya.
4: Sos un pecho frío. Que cuando habla pasa menos cosas que cuando hablo yo.
5: Sí, yo faré un gol.
6: Pot ser que sigueu els dos millors jugadors amb menys sang a les venes quan parleu, pot ser o no?
4: Sí, bueno.
5: Jo estic calentíssim ara, eh?
7: A veure, enfadeu-vos els dos molt amb l'altre.
4: Sí. Vamos a cerrar el orto.
5: No, jo sí que te'l tancaré tu, Tolili.
4: Però no valia de Citolili.
5: Ja, és veritat.
7: Ernest, el separo, no? És que no sé què fer.
5: M'he passat una mica.
4: Ara. Te passaste, te.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Alexandra Stan, que fa que ens activem moltíssim en les 3 de la tarda. A més, va dominar llistes en més de 20 països quan va sortir. Però bé, ara baixem una miqueta el ritme amb el nostre pèl roig de confiança, Ed Sheeran. Que ens porta Sapphire.

0: Aquesta connexió que va més enllà de lo convencional pot passar amb parella o també amb amics. I és d'això del que parla l'Aitana amb aquesta que es diu connexió psíquica.
1: La teva música.
0: I seguim amb la mateixa sintonia, perquè avui que és el Dia Internacional de l'Amistat, els tiets ho han volgut celebrar amb aquesta cançó que deixa clar que amb la bona companyia dels amics no cal gaire més a la vida. És la seva proposta de ser la cançó de l'estiu 2026 i es diu Era això.

0: Ja fa 7 anys que es va estrenar aquesta cançó i d'aquí un mes i poc l'escoltarem l'1 de setembre a l'estadi Lluís Companys. Són The Weeknd amb Blinding Lights.
1: La teva música.
0: Prop de les 4 de la tarda seguim amb Teddy Swims, que fa res, molt poquet, ha estrenat un nou avançament del seu pròxim àlbum. Però com encara no el tenim aquí, a RAC 105 posarem un dels seus èxits, que es diu The Door.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca, això t'interessa.
3: Totalment, tipus directe, perquè això de línia directa és una cosa mai vista al món de les assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a línia directa, pagaràs un 40% menys, t'ho garanteixo. I amb les mateixes cobertures.
4: I allò del sorteig?
3: És veritat. I només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a lineadirecta.com.
5: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
6: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
7: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.

0: Barça Wise, comencem una nova hora aquí a RAC 105. Això és un remix del clàssic de Madonna, Like a Prayer.
1: Amb Nayara Fernández.
0: 4 i 2 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández. Encara ens queda una horeta més per gaudir de molt bona música. De seguida tindrem a Gina Està amb la meva sort, però abans... Maroon 5 amb Maps.

0: peus a la sorra, ulleres de sol i la millor música.
1: L'estiu a RAC 105.
0: Això només passa als Ja Tardes.
2: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
3: Home!
2: Era una ficada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
3: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Jo és a finals dels 90, ja. Podria cantar tota. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarro. Espera, que n'hi ha més. Em recorda el rotllo que David Lime, no? Quan ve el Cubino aquí em diu, nen, no diguis això.
0: Ja tardes.
1: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
1: Amb l'Enric Font.

L'himne del Mundial que clarament ahir no va poder faltar en el descans. Va estar Shakira, Burna Boy i molts nens veient una coreografia espectacular. Això es diu Dai Dai. I deixa'm dir-te una coseta, i és que RAC 105 no seria possible sense vosaltres, sense tots els que ens escolteu cada dia. Així que la propera cançó, Doques Grasses, va per vosaltres. Això és Sort de tu.

Sara Larsson estava una mica desapareguda, però mira, ha tornat a ser viral amb cançons com aquesta, Midnight Sun. Prop de 4:45 de la tarda, ara tenim a Pink, que fa 14 anys ens portava el que era aquesta insígnia anomenada Trice.

0: Rec 105 Barcelona. Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
1: Matina Codina Best Moment.
2: Bon dia, Messi.
3: Sí, buenos días.
2: Ramín, bon dia.
4: Hola, què tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bro?
3: Yo no le conozco de nada.
4: El seu temps ja ha passat, no?
3: Sí, el pibe este me robó el 10 de la camiseta, lo lleva a la hora.
4: Te robó perquè tu ja ets un avi, o sea...
3: Soy un abuelo, pero marqué más goles que vos en el Mundial.
2: Bueno, escolta'm, va, ei.
5: Escalfant, això, eh?
4: Tu m'has banyat a mi, o sigui que m'has tocat els pebrots.
3: Sí, tenías la pija bien chica. Seguro que no te creció.
4: Penso guanyar.
3: Sos un pecho frío. Que cuando habla pasa menos cosas que cuando hablo yo.
4: Sí, yo faré un gol.
2: Pot ser que sigueu els dos millors jugadors amb menys sang a les venes, sí, quan parleu, pot ser o no?
3: Sí, bueno.
4: Uau, jo estic calentíssim ara, eh?
5: A veure, enfadeu-vos els dos molt amb l'altre.
3: Sí. Vamos a cerrar el orto.
4: No, jo sí que t'has tancat de tu, Tolili.
3: Però no valia decir Tolili.
4: Ja, és veritat.
5: Ernest, el separo o no? És que no sé què fer.
4: M'he passat una mica.
3: Ara t'he passat, t'he fet.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: La teva música. Música.
1: Deixant enrere a Pink, que tenim... Ah, sí, perdó, que tenim amb el seu Won't Stop a Ball. Deixa'm dir-te que Meghan Trainor és una intensa com molt de nosaltres perquè explora l'amor tan profund que fins i tot sent que és il·legal.

Feixa i Drama de Maria Jaume. És una cançó perfecta per gaudir una nit a la fresca, però bé, ara que fa molta calor, fresca i fresca, no faria. I seguim amb el motiu festiu, en aquest cas, de la mà de Rosalía, que el 2022 ens portava aquesta, que es diu Despechao.

Una molt bona cançó per quasi arribar a les 5 de la tarda. Això és One More Time, de Daft Punk, que va sortir al novembre del 2000 i jo ni havia nascut. I què vol dir que siguin quasi les 5 de la tarda? Doncs que jo ja me'n vaig. Salutacions de Nayara Fernández. Recorda, demà a la mateixa hora i al mateix lloc ens escoltem aquí. Que acabo de passar. Molt bon dilluns. I abans de deixar-vos amb Enric Font, us deixo amb aquesta de Miles Smith. Adéu, adéu.

0: Sí? Ja tardes! Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'afterworld de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes! Oh, Dios, què és això que has dit?
2: Enric,
3: què te passa?
2: Són les 5.
3: Pues vinga, anem. Ja

0: els dies que vindran.
1: Si és que m'encanta tot, escolta. Oh, ole tu! La bona proposta dels Catarres en aquesta, diumenge, sense drama, ni diumenge ni cap dia, evidentment. I menys quan escoltem programes com aquest, el Ja Tardes.
2: Ole!
1: Sí, ole! Vinga, aquí ens hi posem, després de la Nayara Fernández, ja saps, a quatre horetes, de bon rotllo, bona música, alegria, gresca, xerinola, regalets, si és que tenim de tot. Sí!
3: Que mola molt.
1: Ja tarda. Vinga, va, 4 minuts de les 5. Així hem encetat aquest programa una mica de bogeria, tot i que sigui dilluns, Que hi ha gent, no sé per què, ha tingut nit llarga. No sé. Sí, com sigui, aquí al peu del canó, hagis de pencar o no, nosaltres et farem companyia, clar que sí. I al tanto, perquè tenim una aquí preparada, bueno. Tanto perquè en una soneta obrirem tema del dia. Avui, un tema molt llaminer.
4: Sí.
1: Ja ho veuràs. Això per una banda. Per l'altra, també, la cançó efemèride, coses que van passar un dia com avui, que és 20 de juliol. Ja a les acaballes de la temporada, això. Això ens agrada,
4: Me gusta.
1: Què més tenim? Home, Rose musical, batalla de cançons, evidentment. I a més la versió del dia i tots els comentaris que pots enviar ja mateix a través del WhatsApp. Va.
5: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes!
1: Ara! Va, que t'animarem, faci el que facis, ja veuràs. De moment, jo t'explico que pots enviar-me un àudio i explicar-me el que estiguis fent ara mateix. Que som tafaners, ja saps. No, això no és cap novetat, No.
6: Oli, buenas tardes.
1: Ja tardi. Va, arrenquem ara sí i ho farem recuperant l'essència de Lost Frequencies amb una d'aquelles històries que ens portava el belga ja fa uns anyets, però que ens dona molt bon rotllo. A més que té un rotllet estiuenc, que això també s'agraeix. Reality. Va, Foli.
7: As I go to anywhere I flow, sometimes I believe at times I'm wishing.

0: Wafel Telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Font Tanera. Bona tarda.

0: És culpa de l'Enric.
1: M'amenitzes molt les tardes.
2: Una abraçada enorme.
1: Ets la bomba, Enric Font.
3: Que foda-li canya.

0: Ai, l'Aitana, sí, 6 de febrer, com ho he dit, això? 6 de febrer? En fi, que per cert, l'Aitana es veu que és una de les artistes que estarà avui, em sembla, allà celebrant una copa, no? Diuen, no sé, no sé de què va, no sé. En fi, ai, tela. Va, re, uns 15 minuts a les 5.
1: Hello.
0: Hola, aquí al Ja Tardes, vinga. Va, anem a encetar el tema del dia. No parlarem del Mundial de Futbol, no? No. Avui, mira, avui ens posarem llaminers. Sí, sí, perquè no sé si sabeu que és el Dia Mundial de les Piruletes. Sí! Clar, això ens ha fet pensar en aquelles llaminadures que ens han acompanyat des de ben petits.

0: Encara avui ens costa resistir-nos, a una bona llaminadura. Aquella bossa de llaminadures abans d'anar al cinema. Els cèntims que guardàvem per baixar baix al quiosc. Posa'm un núvol, un no sé què, un xiclet de no sé quant. O aquella llaminadura que sempre desapareixia a la primera. Quan portaves a l'escola bosses de llaminadures, bueno... No sé si ha passat a la història, això, ja. No ho sé. Per això, avui us volem preguntar quina creus que és la millor llaminadura del món, saps? Això de... Aquella que dius, no pararia de menjar. Si fos dietètic, bueno, Clar, és que... Ets més de piruletes o de gominoles, de regalèssia o dels núvols aquests... Els plàtans de sucre, oi? Jo era de les claus aquelles, saps les claus aquelles? Les claus angleses aquelles? Que picaven, saps què vull dir? Doncs avui parlem de llaminadura, sí. Llaminer. Va, participa a través del WhatsApp.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara. Quina és la llaminadura més curiosa o més bona que has tastat mai? Va, explica-m'ho al WhatsApp. I al tanto, perquè entre tots els que participeu... Home! Evidentment, tenim un parell de gots del Ja Tardes. Sí. Dos gots de mig litre cada un. Amb un disseny així xulo, per l'audiència d'aquest programa, que està molt guai, home. Va, explica'm, quina és la teva llaminadura preferida, o quina diríeu que és, sense cap mena de dubte, la millor llaminadura del món? O curiositats, no sé. Explica'm coses, va.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I de pas també demana'm aquella cançó que ens animi la tarda al dilluns. Sí. Ens ve de gust una mica de festa i gresca, no? Sí. També nostàlgia, per què no? Home, i per això... Té que bé perfecte temes com aquest dels Coldplay, recuperant aquesta de Viva la vida. Doncs visca tu, visca tot i...
2: Visca!

0: La teva música.
1: RAC 105. Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
2: Carglass canvia. Carglass repara.
3: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
4: Propera parada, plaça Lesseps.
5: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
6: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
7: Verisure.
8: Ja tardes.
9: L'afterwork de l'Enric Font.
8: Per què no pogués canviar d'emissora?
10: Ai, que calor, ai, que calor.
11: No puedo. Agua, agua.

0: Mira, ens anima.
1: Oi, tant.
0: Oi, sí. La proposta de Marcos amb K, és aquest fas tu, que ja ha donat la volta, Sí, ens agrada molt.
2: Ole!
0: I ens engresca, evidentment.
2: Feta.
0: Encara que sigui dilluns.
3: Ai. Un xarro!
0: Vinga, va, que tenim molts missatges, molts comentaris. Recorda que avui, si vols els gots del programa, simplement estem parlant de llaminadures. Va, explica'm quina és la teva preferida, quina creus que és la millor llaminadura del món. Curiositats. Explica'm coses.
4: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Vinga. Tanto perquè aquí sembla que s'hagin posat d'acord, eh? Mira, hola, hola.
5: Què passa? Oh, bona tarda! Oh. Doncs mira, hola. Me recordo molt, sí, dels Petacetes, tio.
0: Oh.
5: Eren la bomba, allò esclatant a dins de la boca, bla, bla, bla, bla, bla. Eren bons, tio, vamos, de mil dimonis. Pena que ja no en trobes com aquells d'aquella època. Bueno, bona tarda, ara si em toca algun dia, eh? Que a mi no em toca mai res.
0: Oh. Adéu! Oh, adéu! Els Petacetes, eh?
6: I hace pum!
0: Sí, ja feien pum a la boca. Encara els fan o no? Això no ho sé, eh? Ho haurem d'investigar, tu. Però al tanto, perquè aquí...
7: Ei, molt bona tarda, RAC 105.
0: Hola.
7: Servidora, la llaminadura que m'agradava molt quan era joveneta...
0: Aviam.
7: Era els Petacetes.
0: Veus?
7: Era com un sidral que t'ho ficaves a la boca i petava. Bueno, era brutal la sensació que t'ha deixava.
0: Ai, sí.
7: Però també m'agradaven les piruletes aquelles.
0: Epa.
7: En forma de cor.
0: Oh.
7: Tinc 51 anys i continuo menjant de piruletes.
0: Oh.
7: En forma de cor.
0: Unes criatures.
7: Els núvols, bueno, però a mi la número 1, la piruleta en forma de cor.
0: Ai, que bonic.
7: Vinga, molt bona tarda a tothom, petons i mossegades.
0: Nyam-nyam. Menjant piruletes, que les mastegues. Doncs sí. Anem a Petacetes, això m'ho apunto. Hi havia diferents sabors, no? Crec recordar, no sé. Va, anem a repassar més. Recorda, tu també pots participar. Si vols els gots del programa, simplement m'has d'explicar, doncs, això. Quina creus que és la millor llaminadora del món? Vinga.
4: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-7141. Ja tardes.
0: Va, foli fort. I de pas també demana'm aquella cançoneta que ens animi la tarda. Com per exemple podria ser aquesta, la de Camila Cabello. Anem a recuperar el seu Don't Go Yet. Oh.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: bulan Rick Fun.
1: L'After Work Radiofònic de Catalunya.
2: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: És que ens motiva tot, tot. Com aquesta d'Olivia Rodrigo, per cert, artista que està enamorada de Barcelona, eh? Ja ho ha demostrat en més d'una ocasió. De moment, mira, repassem temes com aquest Drop Dead. Mira, ens venia de gust, escolta, eh? Sí, sí. Ai. Va, re, uns 6 minuts que passen de 2 quarts. Moment perfecte per encetar la batalla d'avui, no? Vinga, va.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1. Fight.
0: Va, molta atenció perquè per fer el roast musical d'aquesta tarda... Va, viatjarem directes cap a la mitja part de la gran final del Mundial. Sí, la que es va viure ahir.
3: Sí, sí.
0: És un dels temes del dia, a part del partit i de que va guanyar Espanya i tot plegat. Home, un dels temes importants d'avui és el show musical del descans. Sí, sí. No va deixar indiferent a ningú. Però a ningú. I el moment estel·lar que apareix en Ronaldinho i en Ronaldo, bueno... Que semblava allò el Gran Prix, eh? Que un anava de groc i l'altre de blau. En fi. Va, avui doncs repassarem 3 cançons que van fer vibrar l'estadi de Nova York. Allà a la mitja part, eh? Aquest show del descans que va ser... Bueno, entre apoteòsic i curiós, si més no. Doncs va... Vam enfrontar aquestes 3 cançons que van sonar i tu, com sempre, decideixes quina és la millor amb un àudio a través del WhatsApp. Va, anem a repassar-les. Anem amb l'opció número 1. Ojo! Un dels himnes pop que continua demostrant que hi ha clàssics que mai passen de moda, com per exemple aquesta que va cantar Madonna. Music. Una cançó que ja té més de... Crec que aviat farà 26 anys, eh? Sí, sí, en... No sé si era agost o setembre, però... Que van publicar aquesta història que la va cantar a ple pulmó Madonna, la va ballar... brutalment, i a més, doncs això... Que anava acompanyada del Ronaldinho i el Ronaldo, això... Em va esclatar el cap, en aquest moment. Aquesta és l'opció número 1 que pots votar, si és la teva preferida, ja saps... O potser t'agrada més l'opció número 2. Energia pura, ritme, optimisme i un dels grans fenòmens musicals dels últims anys. Els BTS, que no es van perdre tampoc aquesta final. Amb temes com aquest Dynamite. La gent va embogir, quan els va veure. Sí, sí. Va, i anem amb l'última. Jo crec que no podia faltar aquesta. Opció número 3. Home! Podríem dir que va ser la gran sorpresa de la nit, però no. No, no, no. Una actuació carregada de força, de ritme i aquell estil inconfusible d'un artista que sap com convertir qualsevol escenari en una autèntica festa. L'himne del Mundial no podia faltar, el so de Shakira, amb Burna Boy, Dai Dai. Amb un munt de nens també ballant aquesta cançó, o sigui que brutal va ser la posada en escena. I ja saps que tu decideixes, com sempre, quina és la millor.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Quina d'aquestes 3 cançons va ser la reina de la mitja part? Ja saps, opció número 1 amb Madonna, un clàssic, el seu Music. Opció número 2 amb els BTS, Dynamite, o... La més recent, la número 3, amb Shakira, l'himne del Mundial amb el Dai Dai. Ja saps que pots votar la teva preferida doncs, al WhatsApp, així que afanya't i cap al final del programa doncs, repassarem el veredicte i sabrem quina guanya, resoldrem aquest roast. Així que digues la teva. Va, dit això, anem amb la proposta d'Ariana Grande, anem a recuperar aquesta One Last Time.

0: Rex en 5 Barcelona.
1: Vine a viure la diversió a Sapacara.
2: Al nostre local amb aire condicionat, gaudeix sempre de temps il·limitat amb la teva entrada. Més rialles, més joc, més moments en família, sense mirar el rellotge.
1: Més informació a sapacara.com.
3: Propera parada, plaça Lesseps.
4: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
5: Per trobar bona música...
6: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
7: Díselo, Carti.
8: Mi penya del RAC 105.
9: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
10: Família de RAC 105.
11: Som els Catarres.
12: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
13: Som els Tiets.
14: Sóc el Migui Núñez.
15: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
16: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
17: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
18: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
19: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?
20: No cal creuar mig món.
21: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
22: Un petó i una abraçada, família.
23: Un petonet de part de tots, sí.
24: Això és RAC 105.
25: Un besinho.
26: A RAC 105.
27: Merci, besito.
28: RAC 105.
3: Sempre apostant per la música en català.
29: RAC 105.
30: No podràs canviar d'emissora.

0: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
1: Carglass canvia, Carglass repara.
2: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
3: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
4: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
3: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Truca al 900 903 743.
5: Mary Short.
6: Ja tardes.
7: Ràdio en estat pur.
6: Amb l'Enric Font.
7: A RAC 105.

0: l'essència de Shakira en aquesta història que ens porta en Caigo i Eva Max. Sí, whatever. Que m'encanta. Jo sempre ho dic, que només falta el lerololelole. Ja ho tindria tot, ja està. En fi, pràcticament uns 10 minuts i arribarem a les 6. Això és el Ja Tardes. Tenim molts missatges, molts comentaris. Avui parlant de llaminadures. Recorda que busquem la teva preferida, la millor llaminadura del món. Quina creus que és? Doncs vinga.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41. Ara!
0: Clar, és que estem celebrant el Dia Mundial de les Piruletes. Aviam què m'expliqueu. Mira, hola!
2: Epa. La Raxen 5. Olé. Per mi, la millor llaminadura són els conguitos. La xocolata aquella amb el cacauet a dins és fantàstic.
0: Tots recordem l'anunci que feien a l'època.

0: Es que me encanta.
1: Vestidos de chocolate.
0: Sí, sí, sí, sí. Me encanta. Les expressions d'aquella època, eh? Marxeta, vinga. Con cacahué. En fi, 608-7-7-4-1. A mi m'agraden, els conguitos. Mira, és que explicaré una cosa. De petit i no tan petit, com a mi no m'agrada el raïm... No, no. Clar, el raïm d'any nou, diguéssim, de... Jo, clar, algun cop l'he substituït per conguitos.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Mira, coses. En fi, 608-7-7-4-1. Mira, tenim més llaminadures, eh? Hola.
3: Hola, Enric Pons. Sense cap dubte, la millor llaminadura, els tobocines de benzinera.
0: Oh,
3: I a més, aquells que porten poder un mes i mig de prestatge, que ja estan una mica ressecs. Oh, m'hi deixaria els queixals.
0: Ai, mare. De debò? Clar, és allò de maduixa, no? Normalment és de maduixa, que sembla com t'ho diria? No és regalèsia, però... Ah, els tobocines, sí, sí, sí. Les barres aquelles, bueno, bé. Doncs bé, resseques, això sí. Que, com allò pels gossos, saps? Allò que els hi dones perquè masteguin? Doncs és una mica igual, no? 608-7-7-4-1. En una estoneta més llaminadura... rotllo. Més gresca i festa. Mira, i per festa, la que ens porta Miley Cyrus amb temes com aquest, End of the World. Va, puja volum.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el ja tardes amb l'Enric Font, el millor DJ del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
3: Hey! Oi, està tot fatal, eh?
4: Fatal com sempre.
5: De què diries tu?
6: Ai, no ho sé.
3: Ah, no, això no, mai.

0: de tancar i et ve de gust escoltar una cançó.
1: Al Ja Tardes et posem tot el que ens demanis.
0: Cada dia de 5 a 9.
1: A Rec 5.
0: Amb l'Enric. Oh, oh, oh.

0: Brutalíssim aquest treball que ens porta Sound of Legend amb una versió ben xula d'aquest San Francisco. Mira, és que m'agrada, tu. Així hem volgut començar una nova hora amb tu. Sí, 3 minuts de les 6.
1: Ai,
0: dilluns a tope. Però per això estem nosaltres, eh? Per donar gresca i festa.
2: Hola, bebés.
0: Bebés. Hola, hola, què tal? Vinga, va, com sempre a aquestes hores, anem amb la cançó efemèride. Doncs, repassant coses que van passar un dia com avui, 20 de juliol, i no sé si saps que avui se celebra el Dia Internacional de la

posa'm una altra així com més nostrada, més xula, home. Va, ara, a veure. Ara, aquesta m'agrada més. Un dia per celebrar el nostre satèl·lit natural i recordar que tot el que ha inspirat a la humanitat des de mites i cançons, com aquesta, o la del toro, enamorado, fins a grans avenços científics, l'exploració espacial, aquestes coses, La dada commemora, doncs, l'arribada dels primers humans a la Lluna el 1969. És una cosa xula, xula. La Lluna influeix en les marees, il·lumina les nits i continua, doncs, despertant la curiositat dels científics i somiadors d'arreu del món. Així que avui toca aixecar la vista al cel i, perquè, clar, és que la Lluna ens recorda que, de vegades, els somnis més grans també es poden fer realitat. Ai, que bonic! M'ha quedat bonic, això, eh? Sí. Val, tanto perquè també és el Dia Mundial dels Escacs. M'agrada jugar als escacs. Un dia per celebrar, doncs, un dels jocs d'estratègies més antics i apassionants del món, els escacs, que no el futbol. Doncs no només posen a prova la intel·ligència i la concentració, sinó que també la paciència, la creativitat i la capacitat d'anticipar els moviments del rival. Això, important, eh? Doncs clar, avui toca pensar en unes quantes jugades per endavant. Perquè els escacs, com la vida, una bona estratègia pot canviar tota la partida. Sí, sí, sí. Va, i per últim, com ja hem avançat, avui és el Dia Mundial de les Piruletes. Un dia per retre homenatge a una de les llaminadures més populars de tots els temps. Amb mil colors, sabors, formes diferents. Abans han dit, ai, la de cor a mi m'agrada. Doncs bueno, piruletes, eh? Les piruletes han endolcit la infància de moltes generacions i també la dels adults, evidentment. Encara que no... És que no es podem resistir a una llaminadura tan bona. Doncs avui toca tornar a sentir-se una mica nen, perquè hi ha coses que no passen mai de moda i una bona piruleta, doncs, n'és una. Sí, sí, sí. Val, tant d'un, anem amb... Anem a repassar aniversaris, perquè avui, mira, per exemple... Ai, m'està posant nerviós, això, el piruleta, Per exemple, avui, al tanto, perquè fa 63 anys, Nacho Maño, que és un dels presuntos implicados. Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy se vuelven... El músic demostrava que, de vegades, les millors cançons neixen de la combinació perfecta entre talent i sensibilitat i també molt bon gust musical. Ai! Fundador i compositor de Presuntos Implicados, doncs ha estat una peça clau en la creació d'uns dels repertoris més elegants del pop espanyol. Escolta. Doncs fer talent, elegància i melodies que han resistit perfectament al pas del temps. Doncs per molts anys. Sí. Va, i un altre que també celebra el seu aniversari és Dave Evans, dels AC/DC. Fa 73. Avui toca banyes amunt, banyes amunt. El primer home que va agafar el micròfon dels AC/DC, no sé què no va dir, i va ajudar, doncs, a posar en marxa una de les màquines del rock més potents de la història. Sí, sí, oh yeah. No stop signs. Va ser la veu dels primers passos de la banda, i és que, a més, quan tot estava per escriure, el rock, doncs, ja tenia aquella energia brutal que sempre ens ha portat, doncs, bandes com aquests AC/DC. Doncs 73 anys de rock, guitarres a tot volum i història dels primers dies d'aquesta gent. Sí, AC/DC. Vaja, el tanto, perquè també qui celebra aniversari avui és Kim Carnes, que en fa 81. La dona que va demostrar que la veu ronca i plena de personalitat, doncs, també podia convertir-se en una autèntica marca registrada. Coneguda per temes com aquest. Home! Kitty Davis Eyes, que ja t'avanço que serà la protagonista de la versió del dia d'avui.
Doncs mira, ho celebrem ben fort amb propostes com aquesta, eh? 81 anys de caràcter, melodies inoblidables i una veu que continua sent única, evidentment. Va, per últim, i així, hem de dir que qui avui em fa 79 és... Carlos Santana! Home! L'home que és capaç de tocar tres notes i que tothom sàpiga immediatament què és ell. Perquè només ell sap tocar la guitarra d'aquesta manera. Va parlar la guitarra com a pocs. Barreja rock, blues, ritmes llatins... Tot amb una elegància espectacular. Així que avui celebrem aquests 79 anys de solos legendaris, grup llatí i una guitarra d'aquelles... Oita, oita! Una guitarra que continua fent màgia, a dia d'avui. És que ja podríem posar cançons que... Oita, també aquesta. Però avui, mira, ens quedarem... amb la que va crear al costat de Michelle Branch cap al 2002. The Game of Love, la cançó efemèrida d'avui, per animar-te el dilluns, últim dilluns de la temporada del JT.

0: públic que l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinca nou a RAC 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: màxim 5. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-7141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: diuen que estan més cofois que normalment.
1: Simplement perquè aviat agafen vacances. No sé per qui parlo.
0: No ho sé. Oh. Aquí tenies la bona proposta de Vivi Rexha. Home, aquesta ajuda, no? Una mica d'alegria, sí. New Religion. Vinga, va, uns 20 minuts que passen de les 6. Aquí el Getardes, avui estem celebrant el Dia Internacional de la Piruleta. Sí. Ens agraden les llaminadures. Per això et preguntem, doncs, quina creus que és la millor de totes, la millor llaminadura del món, aquella, la més curiosa o la més bona que has estat mai. Doncs explica'm-ho, va.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara. Mira què m'expliquen per aquí, hola.
3: Hola. Jo, per mi, la millor llaminadura que hi havia era quan jo era petita i costaven un duro, que això eren 5 pessetes, o 25 pessetes, que eren més gruixudes. Oh. I eren les canyes d'azúcar. Em duraven, jo què sé, la vida. I els xicles, xei, de maduixa àcida, encara més. Però, vamos, de calle.
0: Sí, de carrer. En fi, doncs, molt bones, Ara, i eren econòmiques, sí. Amb un duro ja compraves un xiclet abans, que eren 5 pessetes, A dia d'avui, no sé, a què equival això? Dos cèntims? No ho sé. 608-71-71-41, això, poc se'n parla, de la inflació, de los chuches, com deia aquell, los chuches, ja no... En fi. Va, més llaminadures per aquí, hola!
4: Hola, Enric Font! La llaminadura que més m'agrada és la colla blau que pinta la llengua.
0: Oh! El blau, que pinta la llengua. Està metge... Que vol, colla. Jo és que era de xupa-xups, Jo... 608-71-71, va, tu també participa i explica'm quina és la teva llaminadura preferida o la millor del món, sense, I recorda que entraràs en el sorteig dels gots del programa, que això... Està guai.
5: Ai.
0: No, és veritat. Va, nosaltres continuem, això sí, amb propostes així estiuenques, com la que ens portava Calvin Harris. Anem a recuperar el seu Summer.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Propera parada, plaça Lesseps.
4: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
5: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
6: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
5: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca al 900-903-743.
2: Verisure.
0: La teva música.
7: Ja tardes.
8: Amb la... Sigui tardor, estiu o primavera, l'Enric Font cada tarda t'espera.

0: De fet, una de les cançons que ens heu demanat al WhatsApp, eh? Sí, sí. Ai, ai, ai, ai, ai. El show de Bruno Mars, una d'aquelles ben tendres, que ens toca així una mica la fibra, eh? Sí, sí. Risky Tall. Vinga, re, pràcticament en un minut arribarem a dos quarts. Moment de repassar com portem la batalla d'avui. Vinga.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one. Fight.
3: Toma, toma.
0: Val, tant tu que per fer aquest roast, avui posem a prova, què recordeu, més de la gran final del Mundial d'ahir. Sí, sí, sí. No, no parlarem de futbol. Però jo, és que clar, avui només es parla que si Espanya que va guanyar el Mundial o de la mitja part, de les actuacions de la mitja part, clar. Un escenari espectacular, un estadi entregat, milions de persones mirant des de casa també aquelles actuacions de la mitja part, que hi havia uns artistassos, una cosa, sí, sí, sí. Clar, va ser el show musical del descans, de fet, el primer a la història del Mundial de Futbol, una mica rotllo Super Bowl, no? Una mica, sí. Ho van americanitzar tot plegat, però escolta'm, que hi van haver un munt d'artistes i unes cançons brutals, i són les que avui enfrontem. Així que ja saps, agafa el telèfon, obre el WhatsApp i tria quina és la teva preferida d'aquestes tres que proposem avui i que, a més, ahir van sonar a tot drap allà a Nova York a la final del Mundial de Futbol. Així que va, anem amb l'opció número 1. Oh! És tot una icona del pop que continua demostrant que els grans himnes no tenen data de caducitat com aquest. Que, per cert, està en plena forma Madonna, eh? Que va aparèixer allà que amb el Ronaldo i Ronaldinho, que semblava allò, ja ho he dit abans, que semblava el Gran Prix, saps? Clar, un de blau, l'altre de groc. I dius, ara què? Hauran de saltar els troncs o... Demano amb un carricotxe, una mica. Doncs Madonna amb el seu Music. És la teva preferida, doncs explica'm el WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2. Home! Una explosió de bon rotllo, coreografia d'aquelles xules i energia que va fer ballar mig planeta. A més que quan van sortir precisament els BTS, allò va ser una bogeria, eh? Sí, sí. Dynamite! L'opció número 2, que també pots votar, a més del WhatsApp, és la teva preferida, doncs explica-m'ho. I anem amb l'última opció número 3, una que no podia faltar. Home! Ritme, carisma i tota l'essència d'un artista que sempre sap convertir qualsevol actuació en un espectacle brutal. Shakira! Que ens portava l'himne del Mundial, aquest Dai Dai, que, per cert, hi va haver polèmica a la inauguració d'aquest Mundial, que deien que era una doble, que si no sé què... Bé, ahir es va demostrar que era ella, la real, l'autèntica. Doncs què, tu què en penses? Quina creus que és la millor?
1: Envia el teu missatge al 608-7171.
0: Exacte, 608-7171. Aviam què en penseu. Mira, hola.
4: Brutalment. Jo... I a més, doncs...
5: Madonna.
0: Per
5: mi, la millor que hi ha.
0: Ok.
5: Madonna.
0: Molt bé. Pim-pam. Tenen clar per aquí, Madonna, vinga. L'opció número 1, doncs, una veterana que està on fire, total. Mira més!
6: Oi, hola.
7: Soc l'Eric de Barcelona.
6: Ah, sí?
7: I jo voto...
6: Quina?
7: L'opció número 3, l'himne de Daida amb Shakira i Burna Boy. Felicitats pel...

0: quina creus que és la millor?
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte, va, recorda, al final del programa resoldrem aquest rous musical, aquesta batalla, amb el veredicte. Veurem quina guanya, així que afanya't a dir la teva. Va, nosaltres continuem, això sí, recuperant l'essència, en aquest cas de David Guetta, Asher, amb aquesta ben dolceta, tendra, és el Without You. Oh.

0: minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calles.

0: Son presenta Ja Tardes a RAC 105.
1: Això és Ja Tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas? Hostia.

0: Ho dèiem fa una estona, que està en plena forma. És Madonna amb aquest de Dansteria. Dansteria. Oh, yeah. Vinga, re. En uns 18 minuts arribarem a les 7 de la tarda. Ja saps, aquí ja tardes.
1: Ja sé, pum!
0: Sí, hacem pum sempre. Aquí no, no sé com ens ho muntem, però... En fi. Vinga.
1: Hola, Enric.
0: Ai, hola, hola. Va, recorda que avui estem celebrant el Dia Internacional de la Piruleta i estem buscant aquestes llaminadures, sí, tan bones, que tu creguis que és la millor del món, la millor llaminadura que hagis tastat mai. Explica'm quina és la teva preferida.
2: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Va, recorda que en joc sempre els gots del programa. Ja tardes. Aviam, hola.
3: Bona tarda, Enric i companyia. Aquí el Toni de Terrassa. Bueno, a veure, la llaminadura preferida, i aviam, és que porto, ja tinc una edat i la segueixo comprant, i últimament ja compro les caixes senceres perquè no val la pena anar cada dos per tres a la botiga a comprar-les. Són les pegues aquestes vermelles que en deien torcides, o no sé com en diuen, és la pega de tota la vida. No és la pega, la Sara, aquella negra, no, això no. Sinó unes que les fan en negre i en vermell, doncs les vermelles em tornen boig. Fins al punt de que, ja dic, ara les compro en caixes, però de jovenet l'entrepà que em feia la mare,
0: sí,
3: el buidava i l'omplia de pegues.
0: Què dius?
3: És molt fort.
0: De debò?
3: Vinga, guardeu-vos la calor. Adéu a tothom.
0: Però, aviam, jo crec que ets addicte i això, Ets addicte. De debò que l'entrepà... llançaves el farciment, no sé, que era pernil o el que fos, i posaves pegues d'aquestes, de debò. Oi, oi, oi. Ja s'ho compra, ja venen camions a descarregar a casa. Tela. Va, més llaminadures per aquí. 608-7-7-4-1. Hola.
4: Hola. Em dic Ivet.
0: Molt bé.
4: I la meva xutxa preferida és el núvol de sucre.
0: Oh.
4: Adéu.
0: Adéu.
4: Gràcies.
0: Que bo. Ai, adéu. Els núvols aquells de color rosa i blanc. Sí. Ai. Que em fa d'anys que no em menjo, 608-7-7-4-1. Va, tu també. Explica'm quina és la teva llaminadura preferida avui. Mira, tot dietètic, ja ho veus. Sí, preguntem per llaminadures. Lo del Mundial és... Lo de les actuacions del Mundial és el rus musical, que... No, això són monedes. Se m'han caigut. Jo anava a comprar ara també unes xutxes, que diuen. Va, que anem amb més. Arriba Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. I got this feeling.

0: Rec 105 Barcelona. Vine a viure la diversió a Sapacara.
1: Al nostre local amb aire condicionat, gaudeix sempre de temps il·limitat amb la teva entrada. Més rialles, més joc, més moments en família, sense mirar el rellotge.
0: Més informació a sapacara.com.
1: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
2: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morri. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament.

0: de Barcelona.
1: Natalissa!
2: Ens escoltes cada matí en directe...
3: Però només una estoneta.
4: No et conformis amb les engrunes.
2: I engoleix sencer tot el matí a Codina.
1: Si em peta el cotxe, jo poso la balissa. A sobre el sostre, que es veu que això t'avisa.
4: Diàriament pugem els millors moments concentrats i sense cap interrupció.
2: Troba'ns a l'aplicació mòbil de RAC 105 i a Spotify.
1: No es veu!
5: Diu la DGT que ja és obligatòria. Sembla una mesura un pèl recaptatòria. Volen que els triangles passin a la història. No et deixis endur per l'eufòria.
4: Matina Codina, best moments.
1: No es veu!
2: Ara també, el podcast
3: més escoltat. Are you ready?

0: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
1: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
0: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
1: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
0: Important, en un refugi climàtic natural.
1: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
2: Quants ocells! He vist tortugues!
3: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
4: Verisure.
5: Ep, tu, sí, ja tardes.
6: Ja tardes a pujar el volum.
7: Ah, RAC 105.
8: Enric Font.
9: Quina por!
10: Ai,

0: Això només passa
1: al Jack Carles. Una de les coses que no puc suportar d'aquest món són les trucades comercials aquestes.
2: Ostres!
1: Qualsevol dia de la setmana, qualsevol hora, i que per més que vagis bloquejant telèfons, etcètera, etcètera, sempre t'acaben trucant des d'un telèfon que cola i nyaca, i te l'endinyen.
2: Nyaca!
1: I et comencen a menjar l'orella.
3: Ui, quina ràbia!
2: A mi és que em truquen fins i tot aquí en directe.
3: Sí.
2: Més d'un cop i jo estoy en directo, escolta'm.
4: Una cosa que em dona molta ràbia, molta ràbia, és la gent que no es dutxa.
2: Oh!
4: I escolta, jo aquí a la botiga, quan tinc agafat una vora de pantalons o quan he de mirar com cuida d'una camisa o un polo, quan la gent se despulla, i aquella cosa de la suba que era, nen, això no ho suporto, és fastigós.
2: Que peste. Mare meva. És que clar, això em fa recordar una cançó que hi havia al 3XL, Pundent. De fet, ja parlaven d'això.

0: Timer. Evoluciona la cançó i diu directament, vés a dutxar-te.
1: Ja tardes.
2: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
1: a RAC 105.
2: Amb l'Enric Font.

0: tardes a RAC 105.
1: Ja tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.
3: Veus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant, vens i em toques el braç.

Com aquesta de Ray. Where is my husband? Encara l'està buscant, el seu home. Un dia el trobarà, suposo. Va, re, uns 4 minuts a les 7. Ai, déu-n'hi-do. Aquí el dia tardes, estem a tope de power. Sembla que ha de ploure. No, sí, perdoneu el centralisme ara mateix, aquí a Barcelona. M'han dit que plovia, no ho sé, no ho sé. Sí, com sigui, nosaltres t'acompanyem.

Home, ja, ja va bé que refresqui. Va, anem amb la... Sí, amb la versió del dia, ja saps, repassant temes mítics i escoltant totes les seves variants de diferents estils. Avui, mira, aprofitem que és l'aniversari de Kim Carnes. Com ho dic, això? Kim Carnes? Sí. En fi, per recuperar una de les seves cançons més reconegudes de tots els temps de l'artista nord-americana. Mira, mira, segur que la coneixes. Davis Ice. És com l'entrada triomfal d'algú que no necessita dir gaire perquè ja s'ha quedat amb tota l'atenció de la sala. Saps? Aquell ritme elegant, sintetitzadors dels 80, una veu ronca, inconfusible, la de Kim Carnes. La cançó que desprèn misteri, estil i una confiança que enamora. Sofisticada, seductora... Absolutament hipnòtica, aquesta cançó. D'aquelles que fan caminar una mica més a poc, eh? Sí. And the more... Sí. Sí. Doncs un clàssic dels 80 amb molt de glamour, una mica de picardia i una elegància que continua brillant dècades després. Però el que poca gent sap és que aquesta cançó de Kim Carnes és una versió... Sí, sí, l'original és aquesta. Jackie DeShannon. Una cançó del 1975. És una... Sí. Un estil totalment diferent. Però amb un rotllet ben xulo. Sí, sí. Però clar, d'aquesta cançó hi ha un munt de versions, com per exemple, mira... Aquesta la va fer en directe Taylor Swift, tu! Sí, sí. El 2011. O també tenim aquesta d'Operación Triunfo. De fa uns 3 anys... sí, uns 3 anyets. De Bea Fernández. Però clar, d'estils hi ha de tot tipus. Tenim d'altres, com per exemple aquestes que ens enamoren. O acústiques així també ben dolcetes. Ah, que mola. O algunes així com elegants. Ole! Jo quan escolto cançons com aquesta que m'imagino en una sala d'així tothom ben vestit, amb una copa. She's got that Davis eyes to turn the music on. També en tenim d'altres a ritme de jazz. Oita! All the better just to please you. She's precocious. Però en tenim també d'acústiques, però amb més ritme, eh?

0: I atenció perquè m'encanta aquesta versió country.
1: You won't have to think twice.
0: Ole!
1: She's pure as New York snow.
0: És que ens falta el barret de cowboy. Sí! I l'imperioso.
2: Vinga, va, ole, ole, ole.
1: She'll tease you, she'll amnesia.
0: M'encanta. Però atenció perquè en dance és que podríem fer una secció a part. Perquè en tenim així amb ritmes deep house, relaxants. Un rotllo així com Eurodance dels 90. Oso de club a càrrec de Block and Crown.
2: Oita, oita. Ai, m'agrada molt.
0: I atenció perquè existeixen versions com la de Dancel. Betty Davis. Aquest és el que ens portava el Pump It Up.
2: Era Pump It Up.
0: O també versions dels Milking. Eurodance total dels 2000. Si vols més canya, tenim la de Pulse Driver. Per tant, perquè la versió del dia d'avui és la que han fet aquest mateix any els Outliers d'aquesta història, que és la versió d'avui. Sí, Beat Davis Eyes.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: León, alto!
1: O escoltar els atardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
4: Viva Honduras!

0: Dubtes amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la sona.

0: Oi, oi, oi. No sé què està passant. Ai. Ens emocionem, ens emocionem. Qui tenies els Amics de les Arts, eh? Segurament t'estimo. Sí. Segur, segur. Barre, uns 18 minuts que passen de les 7. Tenim missatges, comentaris, molts comentaris amb les llaminadures, eh? Mm. Sí, sí, sí. Recorda que avui estem celebrant el Dia Mundial de les Piruletes. Volem saber, doncs, quina és per tu la millor llaminadura del món, però la millor de millor.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, comentaris com aquests. Hola.
2: Hola, Enric Font.
0: Hola.
2: Soc el Pablo.
0: Oi,
2: tal. I jo penso que la xutxe, que més m'agrada de totes, no és una xutxe, és un xiclet, però crec que això també compta.
0: Oh, i tant, oh, i tant.
2: És aquell xiclet de meló, que per dintre té sucre i té allò enganxós, a mi m'encanta, perquè amb allò fas unes bombolles.
0: Oh, sí, bombolles.
2: Enormes. Doncs aquesta és la meva xutxe.
0: Ah, mira.
2: Moltes gràcies, molt felicitats pel programa. Adéu.
0: Los xutxes, com deia aquell, los xutxes. No, no, mira, veus a mi el xiclet aquest de meló... mai m'ha fet gràcia, però està bé, no, no, triomfaven molt. I encara dia avui, evidentment. 608-727-41, més llaminadures. Mira, hola.
3: Hola, bones tardes, Enric Font i companyia. Com esteu, sinvergüences?
0: Hola.
3: Isma de Saldes, espera que no l'ha parat una altra vegada. Llaminadura.
0: Sí.
3: La millor del món no ho sé, però la més divertida, sens dubte, els clàssics petacetes. Aquella fregidera que et deixaven a la boca era bastant divertida, eh?
0: Sí, ja té pum.
3: Ai, quins records.
0: Ai.
3: De joventut.
0: Ai.
3: Va, bones tardes i felicitats pel programa.
0: Mira, és una de les llaminadures que m'heu dit al principi del programa i, clar, jo, com no sabia si encara es feien, he estat allà fent el tafaner, investigant, saps? I encara les fan! Sí! Encara fan petacetes! Que, de fet, jo recordo haver anat a algun lloc, a algun restaurant d'aquests, que posen petacetes als plats. Sí, sí, sí, sí. Menges una hamburguesa i petacetes. Que dius... calia? Bé, sí. Ah, no és amb sabor, això sí. Va, 608... 608-7-7-4-1. Va, en una estoneta repassarem més. Més llaminadures. Quina és la que més t'agrada? Va, que anem amb cançons així estiuenques, com la... bé, una de les cançons d'estiu, sense cap mena de dubte, és la de Billy Vision and the Dancers, sí. Aquí està.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Quina calor. Vens a l'aigua?
3: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
2: Ja, això passa.
4: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
6: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 900-903-743. Mary Show.
1: La teva música. Let's go! RAC 105. Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
8: A l'hora de brenyar.
9: Gana!
8: L'Enric Font s'ha d'escoltar.
10: Toma ja.
11: Bon profit.
10: Marrano.

0: Buena suerte. Aitana! Amb aquesta connexió psíquica, recorda que serà una de les artistes que actuarà avui amb aquesta celebració que faran per una copa, no? Diuen, no sé, una copa del món. Sí, sí, no sé. No sé de què va. No. En fi, res. Dos minutets i arribarem a 8:15. Déu-n'hi-do. Aquí el Getardes, repassant missatges, comentaris avui de llaminadures i també repassant vots pel...
1: El roast musical del Getardes.
0: Sí, sí. Vale, vale. Avui un roast musical dedicat precisament a això, a la final de la Copa del Mundial. Però no al partit en si, sinó a la mitja part de la gran final, sí? Que no va deixar indiferent a ningú, eh? Van fer el show musical del descans. De fet, crec que és el primer de la història dels Mundials de futbol. Sí, sí, clar, llums, coreografies, milers de persones cantant... I el tanto perquè, de fet, vam escoltar tres cançons brutals que coneixem tots i que avui volem fer... les volem enfrontar en aquesta batalla. Així que agafa el telèfon, obre el WhatsApp i vota la teva preferida. Va, anem a repassar-les. Anem amb l'opció número 1. Toma! Un himne del pop que continua demostrant que hi ha clàssics que mai passen de moda, com per exemple aquesta que ens portava Madonna, que està més en forma que mai, ja t'ho dic. Music, home! Cançó que ja té uns 26 anys, eh? Sí, farà aquest any. Poca broma. A més que la posada en escena amb Ronaldinho i Ronaldo conduint aquell cotxe, el carricotxe aquell. Sí, sí. És que era brutal. Opció número 1, que la pots votar, ja saps. Si és la teva preferida, doncs explica'm un àudio. O potser prefereixes l'opció número 2. Energia pura, ritme, optimisme i un dels grans fenòmens musicals dels últims anys és el que ens portaven els BTS. Amb aquest Dynamite va ser sortir en escena allà a l'estadi aquell de Nova York. I tothom, però una bogeria. Sí, sí, brutal, brutal. Va, anem amb l'última, opció número 3, una que no podia faltar avui. Home, home! Una actuació carregada de força, ritme i estil. Aquell estil inconfusible d'un artista que sap com convertir qualsevol escenari en una fista. Shakira, amb l'himne del Mundial, no podia faltar aquest Dai Dai. És la teva preferida, doncs, ja saps.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Aviam, tenim vots, eh? Mira, hola.
3: Hola, Rec 105. Hola. Jo, per les cançons de mig temps del Mundial, voto... com a bona army que soc, incondicionalment a la cançó de Dynamite de BTS, que van estar increïbles. Un petó molt gran i bon estiu a tots.
0: Bon estiu! Doncs vot per l'opció número 2 dels BTS Dynamite. Recordeu, àudios al WhatsApp, que m'esteu trucant aquí a tope avui. Mira més, tenim més, no? Hola!
4: Hola, sóc el Ramon.
0: Oh, Ramon.
4: I amb la meva mare votem l'opció 3. Oh. Adéu.
0: Mira, opció per l'himne del Mundial que no podia faltar, aquest de Shakira, Dai Dai. Va, i tu quin prefereixes, doncs, vinga.
1: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte. Va, recorda, cap al final del programa sabrem... La guanyadora, repassant aquest veredicte. I resoldrem aquesta batalla d'avui. Va, anem amb més. Al tanto perquè ens ve de gust recuperar l'essència d'aquest Ryan. Versionant aquesta. L, L.

0: ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Sí,
2: ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
2: 608-71-71-41. Ja tardes.
3: Com es diu el telèfon de l'Enric?
4: Ah, no ho sé.
3: Enric Fong. Ah, perdó.

0: tarda sumem cada dia més oients al nostre Afterwork.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9
0: i digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, Cuchi.
3: Clar que sí.
1: Ja tarda.
4: Ja tarda.
1: Amb l'Enric Font. Come on.

0: Ai, sí, compta amb mi, compta amb mi.
1: Bona proposta de xarango, xarango. A mi ens venia a gust també recuperar avui. Sí, sí, aquelles ja tardes. Va, seguim. Sabem que és dilluns, sabem que costa, però... Per això aquí estem al peu del canó. Últim dilluns de la temporada, d'aquest programa.
2: Ole!
1: Sí, ole, ole.
2: Sin vergüenza.
1: No, home, no. Ho puc dir, no? Jo crec, Va, menys de 20 minuts, arribarem a les 8, tenim més missatges, més comentaris i més llaminadures. Mm. Sí, que és el que busquem avui. Quina és la millor llaminadura del món? Segons el teu criteri, clar. Va, 608-7-7-4-1, mira, hola.
3: Bona tarda, sóc el Pere, el sonat, sí, aquest. Bé, a mi la xutxa que més m'agrada són els ositos de goma. Com? Aquests, els ositos d'Alibo, o Javibo, no sé com es diuen.
1: Sí.
3: Però jo crec que triomfarien molt si els fessin amb sabor de gamba.
1: Com?
3: Ai, que bo. No. Puc explicar un acudit? Sí,
1: no,
3: gràcies.
1: No, no, sisplau.
3: És un matrimoni de ballets que diu...
1: Ai, no, vigila, eh?
3: El cotxe em fa un soroll molt estrany.
1: Sí.
3: I la dona li diu... Deuen ser les pastilles.
1: Ai,
3: diu, sí, diu, segurament... Seran les pastilles de Frano. Diu, no, Manalet, carinyo, són les pastilles, que no te les has pres avui. Nosaltres no tenim cotxe.
1: Oh!
3: Vinga, salut.
1: Va, anem al tema, és el tema de llaminadures. Mira, en tenim més.
4: Hola, Enric Font.
1: Hola.
4: Soc la Júlia de Manresa.
1: Oita-la.
4: I la meva xutxa preferida és el dofí de les botigues de xutxes.
1: Oh,
4: m'encanta.
1: El dofí.
4: Felicitats pel programa.
1: Ai,
4: adéu.
1: Jo... Ara no sé quin sabor té, tu. No sé si l'he tastat. M'ho apuntaré per aquí, mira. Va, més llaminadures, de seguida en repassem més. Sí, sí, de seguida més comentaris, més de tot.
5: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-7-1-7-1-4-1. Ja tardes.
1: Vinga, i demana la cançó que ens animi la tarda. Que podria ser, per exemple, aquesta d'Ariana Grande. Ja és tot un clàssic d'aquesta gran artista. Mai millor dit, gran. És el Problem, va, fot-li fort.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Matina Codina Best Moments.
3: Els horaris de les coses que passen a la Festa Major són antinaturals.
4: Sí.
3: Venen els búhos a quina hora? A les 4 i quart de la matinada. I després sardinada popular.
5: I ara, a vegades ara... enganxada una cosa amb l'altra.
3: Acaba el Guillem i ja es té una sardina a la boca. I ara que has dit sardina, Ernest, ara que has dit sardina, el tema dels sopars populars. Quan ho abordarem, això?
5: Ui.
3: Has de fer fila pel tiquet. Després has de fer fila per agafar la beguda.
5: Oh,
3: o sigui, no he agafat el tiquet de la beguda, he agafat el del menjar. Vaig a fer la cua del tiquet de la beguda, agafa el del menjar, que està cua de la beguda, i després, hòstia, em falta el tiquet del got. Merda, agafa el tiquet del got. I llavors acabes amb una cervesa calenta, mitja botifarra i una forquilla de plàstic que es trenca quan només punxa la botifarra.
6: La ràbia
3: que fa que vinguin d'altres pobles a la teva festa.
5: Sí, no?
6: Ah, sí.
3: I lo guapo que és anar a la festa dels altres pobles, a rajar.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.

0: L'estiu a RAC 105.
1: Aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
2: Però amb nosaltres et divertiràs més.
1: Ja tardes.
3: A RAC 105.
1: Amb l'Enric Font.
2: 608-71-71-41.
4: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
5: Ric per no plorar.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Bona tarda, RAC 105. Ei. Em dic Alejandro de la Garriga.
2: Molt bé.
1: I bueno, tot el que explicaré ara ens va passar a Kènia, no té res a veure amb animals. Estàvem en una barca enmig del llac Victòria.
2: Sí.
1: I de cop i volta el guia ens comença a rebuscar entre tots els utensilis de cuina que portàvem a la barca, que era una barca.
2: Ai.
1: I ens comença a donar olles a tothom perquè estava entrant aigua a la barca. I com bojos tots, traient aigua de la barca durant 20 minuts fins que vam arribar a la punyetera illa. Jo no sé com vam arribar, vam fer uns braços, això sí, ens van quedar uns bíceps de la hòstia. I bueno, òbviament va ser un moment tens, però bueno, digne d'explicar.
2: Quasi us marqueu un Titanic, eh?
3: Anècdota que em va passar fa un any era que estava en un avió de Barcelona, ai, d'Atlanta a Barcelona.
2: Sí.
3: I al mig del vol una passatgera va tenir diarrea.
2: Com?
3: I vam tenir que tornar a l'aeroport d'Atlanta per netejar l'avió. I bueno, que total el viatge quasi va durar 24 hores. Adéu, felicitats pel programa.
2: Però això és veritat, això és verídic. Déu-n'hi-do, aquí. Quin merder, mai millor dit.
0: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt.

0: M'encanta. Sí, sí. Bon treball dels Catarres, eh? Sí, diumenge sense drama. Una de les més recents. Ens venia a gust també repassar-la avui.
1: M'encanta.
0: Ai, sí. Així m'ha encetat a l'última horeta de juntets d'aquest dilluns, últim dilluns de la temporada.
2: Olé!
0: Del Ja Tarda. Sí, toma. Bueno, una estoneta repassarem més missatges amb aquestes llaminadures que esteu comentant. Que bones, boi. Però que també tenim són vots per la batalla d'avui.
3: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, un roast dedicat a les cançons que van sonar al show del descans de la final del Mundial de Futbol d'ahir. Van sonar temes mítics, com per exemple aquest. Sí, la proposta de Madonna amb aquest music. Cançó que té 26 anys ja, que es diu aviat. Una de les que va sonar ben fort i que, a més, la posada en escena va ser... amb Ronaldo i Ronaldinho conduint aquell cotxe. És que em va encantar, de bo. Això és l'opció número 1 que pots votar avui, ja saps, a través del WhatsApp, amb el ros musical. Quina és la teva preferida?
4: Envia el teu missatge al 608 7

0: Tu, 7-1, 4-1.
1: Mira, tenim vots.
2: La reacció en 5, sóc la Joana i a mi m'agradaria votar per l'opció número 2, Dynamite de BTS. I si podeu posar-me la cançó de Permission to Dance també de BTS, okay, seria fantàstic. Okay. Adeu!
1: Adeu, adeu! Mirarem, aviam si podem. Doncs mira, vot per l'opció número 2, els BTS que també van estar presents a la final del Mundial, amb aquest Dynamite. A més, va ser una bogeria quan van sortir allà a l'escena. Bueno,
3: ole,
1: sí, ole. I per últim, una que no pot faltar avui. Home! També Shakira, al costat de Burna Boy, va posar el punt de la cirereta. Va ser la cirereta del pastís en aquest show del descans, amb aquest Dai Dai, l'himne del Mundial, que evidentment també va fer trontollar tot l'estadi. Va, ara toca tu, ja saps.
0: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
1: Sí, sí, en una estoneta repassarem el veredicte i sabrem quina guanya, així que resoldrem el rus musical d'aquí res. Vota la teva preferida. Va, nosaltres anem avançant. Moment de J-Lo, Jennifer López, versionant una cançó rebatejada com a On the Floor. Segur que la coneixes.

0: diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: barrejat de raça.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-714.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
3: Visca!

0: sensacional, si és que brutal. El set de les Hendrix amb aquest Golden. Yeah, yeah. Un altre dels que ens carrega les piles, evidentment, aquest dilluns, que no falti. Va, arreu, uns 15 minuts, que passen de les 8. Tenim més missatges, més comentaris i més llaminadures. Que avui és el Dia Mundial de la Piruleta, això s'està notant. Per això busquem la millor llaminadura de totes, la teva preferida.
1: Bona tarda, Enric.
0: Hola.
1: Intentaré ser breu, vale?
0: Vinga.
1: Hi ha 3 llaminadures que a mi em tornen boja.
0: 3?
1: Les llaves àcides.
0: Oh!
1: Les claus aquestes són espectaculars.
0: Aquelles que piquen.
1: També hi havia uns plastiquets que dintre portaven com una espècie de gelatina de maduixa o cirera. Com? No ho tinc molt clar.
0: Com?
1: Però que últimament no les trobo a les botigues de llaminadures.
0: Oh!
1: I una altra, que era com un núvol, però que els núvols estaven com recoberts com d'un caramel que era com cruixent. Llavors tu mossegaves allò cruixent i per dintre tenies núvol. I estaven boníssims. Que aquests tampoc els he trobat més en les botigues de llaminadures. I no ho entenc, perquè jo soc super jove com per no estar trobant aquestes delícies.
0: Val. Ens ho creurem? Delícies, eh? 608-7-7-4,
2: hola.
0: Hola,
2: bona tarda. Doncs jo recordo els xicles Bang Bang. El meu germà... vivíem a prop d'una fàbrica que es feia.
0: Ah, sí?
2: I se n'anava amb la bicicleta al meu germà, agafava els que estaven allà... no sé, que els havien deixat perquè per l'envoltori o perquè estaven caducats, mai ho vaig saber, i res, i ens els menjàvem. A la nit me'ls posava a la boca i després els deixava, ja després d'estar mastegat, a la tauleta, i quan m'aixecava al matí, doncs me'ls tornava a posar a la boca i encara tenien més gust i més sucre. I res, i aquest és el meu record, és xiclets bang-bang.
0: Bang-bang, sí. Me'n recordo d'aquests xiclets, però escolta'm... una mica marranada, això, eh? Si els guardessis ben guardats, però no allà a la taula, home... Va, més, hola!
3: Hola, Enric, sóc en Marc. Mira, a mi, unes llaminadures que m'agradaven molt de petit, era una cosa que jo deia el culs blanc, perquè en realitat, tenien una forma així, jo diria que eren en realitat grans com de cafè.
0: Ah.
3: Hi havia uns de blancs, i hi havia de xocolata blanca i xocolata negra. Ah. M'agradava més la xocolata blanca, però vaig fotre unes atipades amb allò.
0: Ui.
3: I avui en dia hi ha uns gats que són molt bons, així
0: gats,
3: com de color negre, i unes mena de fruites també molt bones.
0: Coses.
3: I de les cançons no m'agrada la gran tonadillera Shakira. Aquesta magnífica.
0: Dai.
3: Sí, vinga, salut, posa el que et sembli, que tu, el teu criteri és el millor.
0: Gràcies. Adéu. Ben bé, que no estic al dia de les llaminadures, eh? Jo, el món de les xutxes, que en diuen, no. Veig que m'haig d'actualitzar perquè... Sí. 608-7-7-4-1, va, una estoneta, en repassem més. Ara per això arriba per aquí Rosalia, que ens aporta el seu Milionària. Que jo sé que no...

0: desconnectat de la rutina.
1: Fantàstic, fantàstic, fantàstic.
2: Cada dia de 5 a 9.
0: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
3: Hola, Enric!
4: Enric, Enric, Enric, Enric!
5: Ep, Enric! Foc a les bardisses!
6: Hola, Enric, guapo. Benvingut, que ja t'esperàvem.
0: Podràs desconnectar.
2: Però esperem treballar.
0: WhatsApp, telèfon i Twitter.
2: Ja tardes a enviar la teva nota de veu.
3: I si ens caus bé?
2: Et posarem la cançó que demanes.
7: Ja tardes, amic Font.
8: Vinga, Calimero, que te veo.
9: Ai, et falta un bull, eh?
0: Ja tardes.
2: L'Afterwork de l'Enric Font.
9: Enric Font.

0: Rick Font.
1: Rick Sensi.
2: La teva música.
3: Matina Codina Best Moment.
4: Un home molt despistat d'Argentona lamenta la derrota del seu poble a la Copa del Món.
5: Doncs hem jugat prou bé, ha dit el tio.
4: L'àrbitre impedeix que hi hagi per segona vegada a la història un doblete de Torres a Nova York.
6: Hola.
4: Sabia que trigaríeu.
7: M'ha costat a mi.
4: També va costar la segona torre. Quin susto, ha dit tothom. Joan Laporta anuncia que anirà de número 3 a les llistes de Vox Barcelona.
7: No!
4: Viva España, coño, ha dit el president.
6: Viva España, coño.
4: Joder. I un guionista de RAC 105 hagués agraït que el partit fos dissabte per no haver d'escriure el guió a les 12 de la nit. Tinc son, hem dit tots els d'aquesta taula. I els incendis forestals tindran a partir d'ara una pausa d'hidratació.
7: Ah,
4: molt bé. 3 minuts i tornem, ha dit el cap de bomber.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: La teva música.
2: RAC 105. Ja tardes.
8: El vive la peña debajo del mar.
9: Enric Font.

0: El Sutherland, que ho peten, evidentment, amb temes com aquest, eh? Tu-tu-turu, i tu també, eh? I tu... En fi... Barre, un 4 minutets, arribarem a 2 quarts. És el moment de nervis, moment perfecte per resoldre la batalla de cançons d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Ai, ai, ai, ai, ai. Vinga, va, moment de conèixer aquest resultat de la batalla. Ai, ai. Avui, sí, clar, hem enfrontat 3 cançons que ahir van fer ballar el món sencer durant l'espectacle de la mitja part de la gran final del Mundial. 3 actuacions espectaculars encadenades, perquè Déu-n'hi-do, va ser bastant picat tot plegat, eh? Però és que només una pot conquistar el roast musical d'avui.
3: Ai, ai,
0: ai, quin nervis, ai, ai, ai. Va, mira, és que, clar, per una banda teníem a Madonna, amb aquest ja clàssic de l'autèntica reina del pop, eh? Un himne que, passin els anys que passin, continua fent aixecar tothom de la cadira. 26 anys d'aquesta història, que, a més, la posada en escena, ja ho hem comentat, que va ser espectacular, amb aquell cotxe que semblava com un bus.

amb en Ronaldo i Ronaldinho, que allò, un de blau, un altre de groc. Ja ho he dit, que només faltava la vaquilla i ja teníem allà el Gran Prix. Això per una banda. Per l'altra, teníem aquests mestres, que va ser la bogeria. Els BTS amb el seu Dynamite. També molts vots per aquesta història plena d'energia, optimisme, que converteix qualsevol lloc en una fixte-fixte, I per últim, home, una cançó que no podia faltar a dia d'avui, bé, d'avui i d'ahir. La proposta de Shakira, amb aquest Dai Dai, de fet és l'himne d'aquest Mundial. En aquest cas, al costat de Burna Boy, i tot un munt de nens que van ballar aquesta història ahir a l'estadi aquest de Nova York, que va ser autèntica bogeria. Però clar, de totes aquestes, només una pot guanyar. Va, que ha arribat el moment, ara sí. El moment de la veritat. El moment de descobrir la guanyadora d'aquest dilluns, últim dilluns de la temporada. No ho he dit, no? I després de revisar tots els vots, tots els missatges i tots els àudios que heu anat allà enviant al WhatsApp, tenim la guanyadora, la que es corona com la reina del show del descans al Mundial. Doncs no podia ser cap altra. La guanyadora és, va, som-hi! A l'himne, Dai Dai, de Shakira i Burna Boy!

0: Let's go.
1: Surs a pencar i et ve de gust escoltar una cançó.
2: Sí. Al Ja Tardes et posem tot el que ens demanis.
1: Cada dia de 5 a 9.
2: A Rec 5.
1: Amb l'Enric.
3: Els teus desitjos són ordres.

0: de Señorita.
1: Mira, m'agrada repassar-la de tant en tant.
0: El que també m'agrada és escoltar-vos a vosaltres amb aquests àudios que aneu enviant sempre doncs, al nostre WhatsApp. I recorda que avui busquem la millor llaminadura del món. Quina és la teva preferida? Doncs vinga.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Hola. Oh, espera, ja hi som pel tros. Bona tarda.
3: Hola, Enric. Hey. Bona tarda.
0: Hello.
3: Doncs mira, per mi les millors llaminadures de sempre han sigut els totxos. Però els totxos àcids i sense re blanc a dintre dels forats. O sigui,
0: aquells que piquen
3: una miqueta. El totxo pelat. I després, la segona millor, les claus angleses, que també són àcides. Sí, sí, sí. Estan boníssimes. Sí. Apa, que vagi bé.
0: Home, a mi els que porten com nata o allò, no sé què és, allò blanc que porten dins, que és sucre pur, també estan bons. Sí, sí. Aviam, va més, hola!
4: Hola, Enric. Hola. Em dic Natàlia.
0: Oh.
4: Jo no tinc una llaminadura preferida, però un que m'agrada molt són aquests mini-mochis.
0: Mini
4: felicitats pel programa. Adéu.
0: Mini-mochis. Ja dic jo que no estic actualitzat amb les llaminadures de dia d'avui, eh? No, no, no. Has de posar el dia. En fi, 608-7-7-4-1. Encara hi ets a temps, eh? A dir la teva. Recorda, en joc els gots del programa. Val, tanto perquè anem amb la nova que ens porten DJ Goja al costat de Jason Derulo, que han creat aquesta que ho està petant aquest estiu. Mi Chico.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
2: Propera parada, plaça Lesseps.
3: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
4: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morir. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
5: Això només passa.
6: Ja tardes.
7: Hola, Enric Font, soc la Mar i avui et vinc a explicar un acudit.
8: Vinga,
7: que sempre m'ha agradat molt. Què li diu un lluç a un altre lluç quan està molt content?
8: Què?
7: Meravellús. Felicitats com... pel programa.
8: M'encanta com riu.
9: Com pots fer que un pa parli? Doncs mullant-lo, perquè així està hablando.
8: Terrible. Apocalíptic.
10: Hola, bona tarda, Enric. Ei. Mira, un acudit aquí per, la, per el programa.
11: Vinga, per la penya.
10: Dice, Paco, Paco, la lavadora pierde. I dice, pues dile que lo importante es participar.
12: Oh! Enric.
8: Què, què?
12: Sabeu quin és el riu més modern que hi ha a Espanya?
8: Quin?
12: Bro.
8: Oh! Aquest m'ha agradat. Aquest, veus? Sí. Aquest xapó.
2: Ja tardes.
13: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
2: A RAC 105.
13: Amb l'Enric Font.
14: És l'hora de sopar i tens la nevera que fa pena? Treu-te les penes. Ja tardes. Amb l'Enric Font, a RAC 105.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes, amb l'Enric Font, a RAC 105.
1: Ja tenim el ja tardes, amb l'Enric Font, el millor DJ del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
3: Hey! Oi, està tot fatal, eh?
4: Fatal com sempre.
5: De què diries tu?
6: Ai, no ho sé.
3: Ah, no, això no, mai.

0: envia la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 007, amb llicència per punxar.
1: Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: això només passa. Ja tardes.
1: Hola, Enric, sóc la Núria des de Riells del FAI.
2: Hello.
1: Diu, què hacen un tenedor i un cuchillo en el hospital?
2: Ai.
1: Diu, perquè la cuchara s'opera.
2: Oh! Ai, m'encanta. Mira més.
3: Per aquella que es parro, quiere 500 quilos de harina.
2: Oh, per què?
3: Para-pan-pan-para-pan-pan-para-pan-pan-para-pan.
4: Com es diu el capità general de l'aviació de l'exèrcit rus?
2: Sorprèn-me.
4: Sikauspov.
5: Doctor, doctor, ¿puedo bañarme con diarrea? Hombre, si tiene mucha...
2: Oh, no! Aquest és una mica, pasticoset.
6: Sí.
0: Ja tardes.
7: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
8: Amb l'Enric.

0: don't wanna wait.
1: Ai, bona proposta de Piquet amb els One Republic. Això sí, amb l'essència dels d'Ozon, amb aquell Drago Stadintei, en fi. Com això que ja tocarem el 2, que ja va sent hora. Sí, sí, sí. Va, en menys de 3 minuts arribarem a les 9. Això, mira, de l'Aspiro Vampiro, eh?
2: Ole!
1: Ole, ole. Per cert, enhorabona a la Gemma, que s'emporta els gols. Sí, tota... Doncs ja tardes, vinga. Demà hi tornem a partir de les 5. Aquí estarem com un clau. Últim dimarts demà, eh? Sí. Bé, és que és l'última setmana. Sí. Ara cada dia estarem dient que és l'últim de la temporada. Eh? En fi. Tenim ganes de vacances? No, no. Què va, què va. Val, tanto perquè, mira, tocarem el 2 amb una història de Lickin' Lee. Lickin' Lee. Clàssic ja, eh? I Follow River. Amb això sí que ja toquem el 2.
3: Adéu, Enric Font.
1: Adéu.

0: Matina Codina Best Moment.
1: Un home molt despistat d'Argentona lamenta la derrota del seu poble a la Copa del Món.
2: Ens hem jugat prou bé, ha dit el tio.
1: L'àrbitre impedeix que hi hagi per segona vegada a la història un doblete de Torres a Nova York.
3: Hola.
1: Sabia que trigaríeu.
4: M'ha costat.
1: Sí, també va costar la segona Torre.
3: Amb respecte.
1: Quin susto ha dit tothom. Joan Laporta anuncia que anirà de número 3 a les llistes de Vox Barcelona.
4: No!
1: Viva España, coño, ha dit el president.
3: Viva España, coño.
1: Molt bé. I un guionista de RAC 105 hagués agraït que el partit fos dissabte per no haver d'escriure el guió a les 12 de la nit. Quin son, hem dit tots els d'aquesta taula. I els incendis forestals tindran a partir d'ara una pausa d'hidratació.
4: Ah!
1: Molt bé. 3 minuts i tornem, ha dit el cap de bomber.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Tot el dia, tota la nit.
1: Rec Sensing, l'estiu sona aquí. Aquest és el so Rec Sensing.
2: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
0: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
1: No podràs canviar d'emissora.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
2: 8.973-08973.
0: Sèrie
2: 44044.
0: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: La teva música.

0: música.
1: Hey, I'm Gracie Abrams.
2: No podràs canviar d'emissora.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
1: 28 de desembre del 1953.
0: I el número de la sort, el...
1: 5.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: que vindran.
1: Bruno Mars.
2: Joe.
1: Olivia Dean.
2: Harry Styles.
1: I els nostres números 1.
3: Sí, mi penya del RAC 105.
4: Soc el Guillem de Bogós.
5: El Fred García.
6: Tinc a Flauas i Stay Home.
7: Fumida des del País Valencià.
8: Som els Pies.
9: Soc el Miqui Núñez.
10: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
8: Som els Catarres.
2: Tots ells tenen una cosa en comú.
1: Els escoltes aquí.
2: RAC 105.
1: La casa dels teus artistes preferits.

0: I'm a fireball.
1: Hi guys, I'm David Guetta.
2: Hey, Slims is my name, by the way.
3: Hey guys, I'm Tones and I.
4: Escoltes tots els èxits de la música.
5: Aquest és el so Rà.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.